Acabem de sentir la sinfonia número 2 en re major, opus 43, de Jan Sibelius, una de les sinfonies d'aquest compositor finlandès que ens interpretava l'Orquestra Simfònica de Boston, dirigida per Colin Davis.

0: Catalunya Música.
1: Sentim a continuació el quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34, de Carl Maria von Weber, en la versió de Benny Goodman, clarinet, i el quartet de corda Berkshire. És un enregistrament de l'any 1985.

0: S'acaba aquí el quintet amb clarinet en si bemoll major, opus 34 de Carl Maria von Weber, que hem sentit en la versió de Benny Goodman, clarinet, i el quartet de corda Berkshire, en un enregistrament del 1985.
1: Nocturn, un programa de Catalunya Música.

Ara us convidem a sentir el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré, interpretat per la soprano Arlene Auger, el baríton Benjamin Luxon, el cor de la Catedral de Winchester i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Philip Ledger.

0: Hem sentit el Requiem Opus 48 de Gabriel Fauré en la versió de la soprano Arlene Auger, el baríton Benjamin Luxon, el cor de la Catedral de Winchester i l'orquestra de cambra anglesa dirigida per Philip Ledger.
1: Catalunya Música.

Tot seguit podrem sentir el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühl 495 de Wolfgang Amadeus Mozart. Sentim-ne la versió de Barry Tuckwell, trompa, i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció de Peter Mac.

0: Barry Tuckwell, trompa i l'Orquestra Simfònica de Londres, sota la direcció de Peter Mac, ens oferien el concert per a trompa i orquestra número 4 en mi bemoll major, Kühl 495, de Wolfgang Amadeus Mozart.
1: Nocturn.
2: Sentim ara el pianista Daniel Ligorio interpretant les quatre peces espanyoles de Manuel de Falla.

Continuarem amb la companyia del baríton Thomas Hampson, amb l'orquestra de cambra St. Paul, dirigida per Hugh Wolf, ens oferirà les cançons antigues americanes d'Aaron Copland.

Hem sentit les cançons antigues americanes d'Aaron Copland, interpretades pel baríton Thomas Hampson i l'orquestra de cambra St. Paul dirigida per Hugh Wolf.

0: Catalunya Música.
1: De Johann Sebastian Bach podrem sentir a continuació la sonata per a violí número 3 en do major, número de catàleg 1005, en la versió de la violinista Isabel Faust.

0: Fins aquí la sonata per a violí número 3 en do major, número de catàleg 1005 de Johann Sebastian Bach. Sentíem la violinista Isabelle Faust.
1: Esteu escoltant la selecció musical nocturna de Catalunya Música.

Continuarem amb una de les simfonies d'Ignaz Pleyel, compositor que va ser molt prolífic. A la seva obra hi trobem 41 simfonies. Ens quedarem amb la simfonia en sol major, número de catàleg 130, tal com l'interpretarà la simfonia Finlàndia Jyväskylä, dirigida per Patrick Galois.

0: Acabem de sentir la Simfonia en sol major, número de catàleg 130, d'Ignaz Pleyel, interpretada per la Simfonia Finlàndia Jyväskylä, dirigida per Patrick Galois.
1: Catalunya Música.

Continuem endavant la nostra programació sentint ara el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18, número 1 de Ludwig van Beethoven, en la versió del quartet Tally.

S'acaba aquí el quartet de corda número 1 en fa major, opus 18 número 1 de Ludwig van Beethoven, que hem sentit en la versió del quartet Tally.

És el moment ara de sentir la sonata per piano número 8, opus 66, d'Alexander Scriabin. L'intèrpret és el pianista Robert Taub.

0: Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Us convidem ara a sentir una de les simfonies de Johannes Brahms, la número 3 en fa major, opus 90, que consta dels moviments Allegro con brio, Andante, Poco Allegretto i Allegro. Ens l'ofereix l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan, en un enregistrament de l'any 1988.

0: Allegro con brio, andante, poco allegretto i allegro són els quatre moviments de què consta la Simfonia número 3 en fa major, opus 90 de Johannes Brahms, que hem sentit interpretada per l'Orquestra Filarmònica de Berlín, dirigida per Herbert von Karajan en un enregistrament de l'any 1988.
1: Catalunya Música.

0: Sabies que els set de sons fem música en família?
1: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
2: Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu?

A continuació, l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Järvi, ens interpreta la suite número 4 en sol major, Mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky.

0: Hem sentit la suite número 4 en sol major, mozartiana, opus 61, de Piotr Ilich Tchaikovsky, en la versió de l'Orquestra Simfònica de Detroit, dirigida per Neeme Yerby.
1: Obertura. La millor manera de començar el diumenge a Catalunya Música.
2: D'un compositor que va viure a cavall entre els segles XVI i XVII, Nicolas Formé, és la Missa Duobus Choris que sentirem tot seguit a la nostra sintonia. Els intèrprets són els solistes vocals i instrumentals de les formacions Les Pages et les Chantres del Centre de Música Barroca de Versalles i els sinfonistes d'aquest mateix Centre de Música Barroca. Olivier Schneveli en dirigeix la versió.

0: Era música del compositor francès Nicolas Formé, música escrita durant el primer terç del segle XVII, la missa d'Obus Coris, que interpretaven els membres de les formacions Les Pages et les Chantres i Les Symphonistes, formacions que pertanyen al Centre de Música Barroca de Versalles i que dirigeix Olivier Schnevely.
1: Obertura. Desperta els teus sentits amb els clàssics preferits. A Catalunya Música.
2: Ara us convidem a sentir l'obra Nenny per cor i orquestra Opus 82 de Johannes Brahms en la versió del cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.

0: Era l'obra Nenie, per cor i orquestra, opus 82 de Johannes Brahms, tal com l'interpretava el cor Monteverdi i l'orquestra revolucionària i romàntica dirigida per John Eliot Gardiner.
1: Obertura. Comença el dia amb els clàssics favorits a Catalunya Música.

0: Les grans bandes sonores del cinema arriben al Palau.
1: L'Orquestra Simfònica del Vallès presenta homenatge a Williams i Zimmer.
0: Star Wars, Gladiator, Harry Potter, Interstellar i molt més en una nit plena d'emocions, aventures i una música espectacular.
1: Dilluns 6 de juliol a les 8 del vespre, al Palau de la Música Catalana.
0: Entrades a osvallès.com.
2: Sabies que al Set de Sons fem música en família?
3: Però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut diumenges a les 9 del matí al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
4: Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus

empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu?

0: A Catalunya Música, El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. El primer temps, amb Joan Vives.
1: Bon dia i benvinguts a la sintonia de Catalunya Música. Aquí ens torneu a tenir. Seguim compartint banda sonora pels matins des del primer temps, que per això es diu així, perquè de fet és el que és, el primer temps de tota una sèrie de, diguem-ho així, moviments que esdevenen la programació d'aquesta emissora que esteu escoltant, Catalunya Música, la més clàssica de totes. Vet aquí que avui us volem donar la serenata.

0: Segur que més d'un estàveu pensant: uau, quina música tan preciosa, jo em quedaria ja tot el matí sentint una cosa tan plàcida. Altres potser direu: home, sí que era bonic, però potser no ens activa prou per ser música del matí. Però vaja, en qualsevol cas, estem d'acord que som davant d'una serenata d'una bellesa extraordinària. Si us preguntéssim qui és l'autor d'això que acabem de sentir, segur que ràpidament la majoria diríeu allò de: home, això és d'un dels quartets de joventut de Joseph Haydn. I de fet, és així com ens ho van vendre durant molt de temps. Però quina és la particularitat? Doncs ja sabeu que, sobretot a partir de finals del segle XX, la musicologia no descansa i sempre està a la recerca de la precisió i de l'objectivitat. I va ser just ja a meitats, de fet, del segle XX, quan es van adonar, a partir de l'anàlisi de les planxes d'impressió que s'havia fet servir per imprimir aquests suposats quartets opus 3 de Joseph Haydn, que es van adonar que no eren obres originals. I és que, justament, a principis del segle XIX, quan s'havien de publicar obres de compositors que potser no eren tan coneguts, alguns editors, doncs, hi posaven, així per la directa, noms de compositors més coneguts. A veure, imagineu-vos, teniu una partitura davant d'una col·lecció de 6 quartets d'un senyor que es diu Roman Hofstetter. I al costat teniu un llibre amb 6 quartets de Joseph Haydn. Amb la mà al cor, quin compraríeu si no coneixeu cap dels dos? Entesos. Aquest quartet es va publicar dient que era de Joseph Haydn i després s'ha descobert que era d'aquest monjo benedictí, gran admirador de Joseph Haydn, que es deia Roman Hofstetter, i que fins i tot en alguna ocasió aquest senyor va arribar a dir que tot el que surt de la ploma de Haydn em sembla tan bonic que es queda gravat en la meva memòria i no puc evitar intentar imitar-lo. Que aquesta sensació de Hofstetter segurament la podrien haver compartit gran quantitat de compositors de finals del segle XVIII i principis del XIX, sobretot finals del XVIII. Però vaja, la posteritat va trair el pobre Hofstetter dient que això era de Haydn, fins que la musicologia ha descobert que no, que aquest quartet que acabeu de sentir en fa major, del qual el moviment era l'Andante Cantabile, conegut com a serenata, realment era de Roman Hofstetter. Ara que ja tenim la consciència tranquil·la, ja pot cantar el gall.
1: El primer temps.
0: I és que som al primer temps. Una manera de matinar, òbviament, diferent. I avui ja us hem dit, avui us donarem la serenata. I és que aquesta denominació, serenata, així com també la de divertiment, o fins i tot la de casació, que era més pròpia del segle XVIII, són denominacions per obres que no responen necessàriament a un esquema preconfigurat. És a dir, que un compositor, per exemple, per dir-ne algun, Wolfgang Amadeus Mozart, li posa serenata o divertiment a una obra, i no és que amb la diferència del nom s'estableixi una diferència formal molt precisa. Potser sí que el divertiment era per qualsevol moment del dia, i en canvi la serenata sembla que ens predisposi més al temps clar, al bon temps, a l'aire lliure, però tot això no deixen de ser impressions subjectives. Tampoc ens preocupa excessivament precisar la definició, però sí que ens ve molt de gust de sentir, per exemple, aquesta serenata que tot seguit us proposem. Una serenata que Johannes Brahms va escriure quan tenia 20 i tants anys, una obra que precisament buscava recuperar una mica aquell context en el qual compositors antecessors seus, com Wolfgang Amadeus Mozart, havien escrit les seves pròpies serenates. Música agradable per passar una bona estona. Quina millor estona que aquesta?

No heu notat que aquesta música feia olor de la muntanya un dia, un matí de primavera? I és que hem sentit l'Allegro molto, que comença la primera de les dues serenates per orquestra que ens ha deixat Johannes Brahms. Brahms tenia 25, 26 anys quan va escriure això. És l'Opus 11. Hem sentit la versió de la Filarmònica de Berlín, amb Von Karajan al capdavant. En aquella època Brahms treballava a Detmold i es veu que estava estudiant les sinfonies de Haydn, sobretot les últimes. I de fet, el tema que hem sentit aquí segur que més d'un li ha ressonat d'una de les, de l'última, de fet, de les sinfonies londinenques de Haydn. I és que Brahms va escriure això primer per nonet i després va fer la versió per orquestra completa, i la versió per nonet, l'original de Brahms, s'ha perdut. S'ha intentat reconstruir, però vaja, aquí ens ha quedat aquesta serenata que respirava natura per totes bandes. I seguim amb més serenates i, novament, l'iris que se'ns vessa per tots costats, i és que estem parlant de la serenata en mi major, opus 22, que Dvořák va escriure dues dècades després de la que acabem de sentir. És un encàrrec que li van fer des de Viena, justament una associació, una comissió vienesa, que, vaja, que li va oferir un generós estipendi, que li va permetre escriure altres obres, com per exemple la cinquena sinfonia, que és una preciositat, o aquesta serenata per orquestra de corda que fins i tot ens convida a ballar-la.

Ja us ho hem dit, fins i tot ens convidava a ballar-la. Això és un tempo di vals, segon moviment de la preciosa serenata per corda en mi major, opus 22, d'Antonín Dvořák. N'hem sentit la versió de l'orquestra Saitokinen, dirigits per Seiji Ozawa. Quan diem preciós i associem el qualificatiu al nom de Dvořák, realment és redundant, perquè és que tota la música de Dvořák traspua aquest lirisme genuïnament eslau, que la veritat és que se'ns emporta l'ànima. I parlant de compositors eslaus, Tchaikovsky, que no massa després que Dvořák també es va apuntar al Club de les Serenates, del qual avui ens hem fet socis el primer temps de Catalunya Música. Va ser justament el 1880 quan el compositor Tchaikovsky treballava al Conservatori de Moscou, una feina que l'havia permès deixar enrere els temps en què havia estat funcionari a Sant Petersburg, una feina que no li agradava gens. El poder-se dedicar a la música va ser un motiu de felicitat gràcies a un dels germans Rubinstein, que era director fundador del Conservatori de Moscou i que li va donar feina. Vet aquí, doncs, que en aquell context va ser quan va escriure aquesta serenata per corda. Sembla que probablement inspirada en algun dels seus viatges. Però en qualsevol cas, aquí tenim aquesta serenata en do major, del qual tot seguit en podrem sentir el moviment inicial. El compositor el titula Peça en forma de sonata.

Així comença amb el que Tchaikovsky defineix com pezzo in forma di sonatina, peça en forma de sonatina. Bàsicament el que ens està dient és que l'estructura d'aquest moviment parteix de l'exposició de dos temes diferents, fàcilment identificables. Novament Tchaikovsky en estat pur, però sí que és veritat que en un format que no tenim massa per costum d'apreciar-lo en el catàleg del compositor rus, que és el format de l'orquestra de corda. Hem pogut sentir l'inici d'aquesta serenata Opus 48 en la versió de la Filarmònica de Sant Petersburg, dirigida per Vladimir Ashkenazy. Avui, donant-vos la serenata des de Catalunya Música, des del primer temps, l'espai més matiner de la nostra emissora, i ara amb una serenata italiana, però la va escriure un compositor germànic, Hugo Wolf, que va ser company de classe al Conservatori de Viena de compositors com ara Gustav Mahler, per exemple. Wolf va ser un home que va patir una vida d'alts i baixos emocionals i que això el va portar a centrar-se sobretot en el món de les cançons, el món dels lieder. I vet aquí que en aquest sentit ens ha deixat cicles preciosos, però mira, ves per on casualment en el seu catàleg hi trobem una mena d'obra amb llum pròpia, una excepció, podríem dir, que és la seva serenata italiana. Una obra, diguem que inusitadament optimista, sobretot coincidint que, per sort, Hugo Wolf la va completar una setmana abans que morís el seu pare, circumstància que el va deixar bastant afectat i que, per tant, li hagués impedit d'acabar la serenata si no fos perquè ja la tenia llesta. No obstant això, aquesta serenata no es va estrenar fins l'any 1904, 11 mesos després de la mort del compositor. Aquí la teniu, la serenata italiana d'Hugo Wolf.

Vet aquí la música d'Hugo Wolf, una obra que no sembla d'Hugo Wolf per la seva llum, pel seu optimisme, un compositor que avui sobretot el coneixem, ja ho dèiem abans, per les seves cançons, però que ens ha deixat aquesta petita sorpresa musical en forma de serenata italiana per orquestra de cambra. L'orquestra que la interpretava era novament l'orquestra Saitokinen, dirigida per Seiji Ozawa. També Eduard Elgar s'ha apuntat, en el seu moment, és clar, es va apuntar el 1892 al Club de les Serenates, i avui, per tant, l'incorporem també a la nostra selecció matinal. Vet aquí la serenata per corda, Opus 20. Eduard Elgar és un altre dels compositors que s'ha caracteritzat per ser un extraordinari melodista, un compositor que connecta els temps victorians amb el segle XX i que ha esdevingut una veritable icona de la música britànica. Vet aquí, doncs, aquesta pàgina que va escriure quan en prou feines tenia 30 anys, aquesta serenata Opus 20. Es va estrenar en un concert privat i després la primera interpretació pública, curiosament, no es va fer a Anglaterra, sinó que es va fer a la ciutat d'Anvers, a Bèlgica. Vet aquí, la serenata per corda Opus 20 d'Elgar.

Era la música d'Eduard Elgar, però vaja, tal com estava configurada, ens diuen que és d'Antonín Dvořák i probablement també hauríem signat. I és que el jove Elgar té aquestes característiques que li marquen una línia, un estil que sembla molt marcat, molt influenciat per la música que es feia a l'Europa central entre Alemanya i els compositors nacionalistes del seu temps. Aquesta serenata és de 1892, preciosa. Hem sentit el primer moviment en la versió de l'orquestra de la ràdio de Stuttgart, dirigits per Roger Norrington. Un altre compositor que també s'afegeix al club de les serenates és el rus Vasily Kalinnikov. Kalinnikov va tenir una vida curta, com acostumava a passar molts artistes de l'època, o morien de sífilis o morien de tuberculosi. En el cas de Kalinnikov li va tocar la tuberculosi. Va viure entre 1866 i 1901. I vet aquí que va ser un home molt proper a l'estil de Tchaikovsky. Va arribar a tenir una certa reputació, sobretot quan va estrenar la seva primera simfonia, que va ser tot un èxit. Va ser una obra, vaja, promoguda des de la societat musical russa a la ciutat de Kiev, actualment Ucraïna. L'estrena d'aquesta simfonia es va fer el 1897. I, de fet, una mica abans, el compositor, el 1891, sis anys abans, ja havia estrenat l'obra que sentirem tot seguit, una obra, per tant, de joventut, la serenata en sol menor.

deliciosa i amb aquest punt melanconiós, abocador, que tant ens fa pensar en Tchaikovsky. Però no era de Tchaikovsky, era la serenata per orquestra de corda de Vasily Kalinnikov. La versió era de l'Orquestra Simfònica de l'antiga Unió Soviètica, dirigida pel legendari Yevgeny Sviatlanov. Bé, Victor Herbert, compositor que de jove va viure a Europa, després va marxar, concretament el 1884, va escriure la serenata que sentirem tot seguit. Estem parlant de 7 anys abans que la que acabem de sentir de Kalinnikov. Estem ja al final del segle XIX, per tant, estem en temps postromàntics a Europa. Si bé a Rússia la música encara traspua aquesta essència de la música popular, a la resta d'Europa, l'Europa germànica, s'està vivint els temps de Mahler, de Richard Strauss, incipients, és a dir, el que és el naixement del postromanticisme. I Victor Herbert formaria part una mica d'aquesta escola vienesa que se'n diu del romanticisme tardà, també. I en aquest context apareix aquesta obra juvenil, Opus 12, la seva serenata, de la qual tot seguit ens sentim el darrer moviment, el cinquè, el finale.

Un compositor ben curiós, el que acabem de sentir, Victor Herbert. Hem pogut sentir el darrer moviment, el finale de la seva serenata per corda opus 12, en la versió de l'Orquestra de Cambra de Pforzheim, dirigida per Sebastian Tewinkel. Dèiem que és un compositor curiós, perquè Herbert sembla que va néixer a Dublín, no està molt clar, hi ha algú que ho qüestiona, però això sonava perfectament austríac, és a dir, ens diuen que això és música vienesa de finals del segle XIX, i ens ho creiem. I, de fet, Herbert va estudiar a Stuttgart i a Viena, per tant, aquí tenim la resposta del perquè d'aquesta música. Però el més divertit de tot és que després se'n va anar cap als Estats Units i es va convertir en un dels directors d'orquestra del Timpanal i dels musicals de Broadway. És a dir, que, per tant, el canvi de color és absolut. I l'obra que acabem de sentir, aquesta encantadora serenata, és precisament de l'etapa juvenil. I avui us estem donant la serenata al primer temps a Catalunya Música. Va, i l'última que us donaré serà del compositor italià Alfredo Casella. Us heu fixat que totes les serenates que hem sentit eren totes del segle XIX. Hem volgut cosir una selecció de serenates per demostrar-vos com els compositors romàntics van travar tota aquesta forma musical tan bonica i que és una excusa, en definitiva, per fer cantar les orquestres, perquè ens portem tota aquesta estona que sentim com les orquestres canten. Vet aquí, doncs, que Casella ja ens porta cap al segle XX, per tant, aquesta obra és un petit apèndix al primer temps d'avui. Serenata per orquestra, opus 45, del 1927, a més, escrita per un conjunt de cambra insòlit: clarinet, fagot, trompeta, violí i violoncel.

0: Era la marxa inicial d'aquest encantador, aquesta encantadora serenata per orquestra d'Alfredo Casella. La va escriure el 1927 per una combinació molt curiosa, clarinet, fagot, trompeta, violí, violoncel. És veritat que tres anys després va ampliar una mica aquesta orquestració, creant la versió que de fet hem sentit, una mica de res més ampliada. La música de Casella, que traspuava neoclassicisme, és diguem, la música de moda entre les dues guerres mundials, particularment a Itàlia, i també un puntet stravinskià. Així ha estat, doncs, el darrer exemple que us hem proposat avui de serenata al primer temps a Catalunya Música.
1: El primer temps.
0: I al primer temps arribem a la darrera estona, en aquest moment de comiat que avui el dedicarem a proposar-vos una gravació que va aparèixer fa uns mesos per la firma discogràfica Erato. Sempre que dos quartets, per exemple, dos quartets de corda famosos s'uneixen per interpretar 4 més 4, 8, és a dir, octets, doncs sempre és com una notícia d'aquelles que ens agrada. Hi ha quartets que en aquests darrers anys han assolit gran prestigi. Un és el quartet francès Eben, que vol dir Venus, i l'altre és el quartet britànic Belze. Aquests dos quartets van començar a col·laborar ja abans de la pandèmia, havien fet alguna col·laboració conjuntament, i ara doncs hi han tornat fent aquesta gravació de dos octets escrits per dos compositors adolescents amb 75 anys de distància. El primer octet és el de Mendelssohn, l'Opus 20, i el segon és de l'adolescent George Enescu, compositor romanès afincat a París. És el seu Opus 7. Dues obres precioses i que ens donen l'excusa per sentir com sonen aquests dos octets, o vaja, aquests dos quartets fent d'octet. Com a petita xafarderia us direm que l'octet de Mendelssohn, perdó, el dirigeix Pierre Colombier, que és el líder del quartet Eben, i l'octet del compositor Enescu el dirigeix Corina Belzi, que és la fundadora del quartet que porta precisament el seu cognom. Sentim el darrer moviment, l'antològica fuga de l'octet Opus 20 de Mendelssohn.

0: Brutal aquesta versió que ens proposen conjuntament els membres del quartet Event i els membres del quartet Belsi, interpretant els octets de Mendelssohn i Ionescu. Aquesta és la dinamita final, la fuga de l'octet Opus 20 de Félix Mendelssohn. Amb aquesta fuga ja teniu energia per empènyer el nou dia. Acomiadem aquí el primer temps amb ganes de retrobar-vos ben aviat. Passeu un bon dia.
1: El primer temps. La manera més clàssica de començar el dia. Amb Joan Vives. Un programa de Catalunya Música.
2: Segona edició del Festival de Música Espiritual de Lleida, de Llum i Tenebres, del 12 al 22 de març.
3: Un cicle únic de 6 concerts que busca proporcionar un espai d'intimitat i de pau per trencar aquests temps convulsos.
2: Amb intèrprets de prestigi internacional i un programa de música antiga i barroca dels grans autors.
3: Informació i entrades a horitzons2050.org.
4: I tu, com li dius? El DA? El DA Film Festival? El Festival d'Autor? DA, Festival de Cinema de Barcelona. 100% cinema d'autor. Del 19 al 29 de març, al CCCB, Movia Ribau, Zonzeig, Filmoteca de Catalunya i Casa Montjuïc. Més informació i venda d'entrades, dafilmfestival.com, amb la col·laboració de TMB.
5: La FAC, Factoria Cultural de Terrassa, presenta el 25 i 26 d'abril una gala d'estrelles de l'American Ballet.
6: Estrelles de la prestigiosa companyia nord-americana s'uneixen en un mateix escenari per celebrar l'excel·lència, la tècnica i la màgia de la dansa.
5: Gaudeix d'aquest espectacle de la 43a temporada BBVA de Dansa de la FAC.
6: Entrades a la faccultural.cat.
7: Arriba al Palau de la Música Catalana Anna Fedorova, una de les pianistes més expressives i comunicatives de la seva generació.
5: Interpretarà el concert número 2 de Frédéric Chopin en una vetllada a favor de la recerca i el talent musical.
7: Vine dissabte 18 d'abril a les 8 del vespre al Palau.
5: Entrades ja a la venda al web palaumusica.cat.

Catalunya Música. Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.

0: Catalunya Música.
1: Sabies que Marcel Proust deia: "El veritable viatge no consisteix a buscar paisatges nous, sinó a mirar amb uns altres ulls."
2: A Catalunya Música tenim Set de Sons, amb Esther Plana.

0: Si tanquem els ulls i ens deixem guiar pel seu poder evocador, la música ens pot fer viatjar ben lluny amb la imaginació. Avui, a més, hi unirem el poder d'un altre element indispensable, l'humor. Ho farem a través d'una orquestra ben especial que ofereix espectacles per a tots els públics que ens ajuden a acostar la música a totes les edats i a passar-ho bé en família. Ells són els Ortemis Orchestra i ens venen a presentar el seu darrer espectacle, Bon Voyage. A les seccions didàctiques sabrem com l'Estaca s'ha convertit en un dels himnes catalans que més ha viatjat arreu del món. I també descobrirem com Ravi Shankar va transformar la manera d'entendre la música del violinista Yehudi Menuhin. Si teniu set de sons, comencem!
1: Set de sons. La música que et cuida.
0: I avui, que dedicarem el programa a viatjar amb les orelles gràcies a la música, començarem amb un àlbum que precisament es titula De viatge amb Claude Monet, un treball del grup Echo Collective i que té el seu punt de partida en els quadres de Monet com a font d'inspiració per a la creació musical. Sentim tot seguit aquest Moulin.

0: Al Set de Sons fem música en família, però en una família hi ha gent de totes les edats, oi? Tots necessitem la música per aprendre, per gaudir, per relacionar-nos, per superar-nos, per sentir-nos inclosos, valorats o estimats. Descobreix totes les possibilitats de la música com a eina de benestar i salut al Set de Sons. Tots som família. A Catalunya Música.
1: Sovint, quan parlem de compartir la música en família o d'oferir espectacles per a tots els públics, ens centrem en la vessant més educativa i divulgativa. Però no s'ha d'oblidar mai que tot això arriba molt millor a tothom si hi posem una mica, o més ben dit, molt d'humor. I és que, com deia l'actor còmic i cineasta francès Jacques Tati, l'humor és una forma de tendresa. Avui us volem parlar d'una orquestra de cordes ben singular que precisament s'ha especialitzat en oferir espectacles musicals molt divulgatius que a la vegada fan riure. Ells són els Artemis Orquestra i a l'estudi ens visita un dels seus violins, en David Sant Martí. Bon dia, David. Benvingut.
2: Hola, bon dia. Gràcies per convidar-nos.
1: David, la imatge mental que tenim normalment de la música clàssica, no?, i de cambra és com molt seriosa. La posada en escena, doncs allò, tots asseguts, els faristols, tot més aviat de negre, no?, els smokings a vegades. Quan tu estudiaves al Conservatori del Liceu, t'hi veies com aquest tipus de músic? Així tan seriós?
2: No. Sempre he sigut, i de fet a la companyia, la gran majoria, sempre hem sigut persones molt pallacetes, no? Mm-hmm. Diguéssim, vull dir que ja ens agrada la conya. Però fins a aquest punt no. De fet, l'educació és tot el contrari. És una cosa molt quadrada. Tu t'eduques per ser solista o per ser músic d'orquestra, i tot el que surti una mica d'aquest marc i d'aquesta educació inclús és estrany, no? De fet, mm-hmm, nosaltres mateixos, quan vam començar a 2014 amb el primer espectacle, ja teníem aquesta dualitat mental de dir, ostres, això que estem fent, realment estem anant a pitjor, no? O sigui, ens estem denigrant com a artistes, com a músics, i mm-hmm, al final, quan ho vas fent, te n'adones que no, que és tot el contrari, que al final estàs barrejant més arts, no? Al final estàs a la música sumant-li el teatre, mm-hmm, i sumant-li l'humor, i llavors estàs creant una cosa molt més, no?, de molt més valor.
1: Precisament, com deies, no?, Artemis Orquestra, porteu ja més d'una dècada trencant aquesta imatge tan clàssica, demostrant que hi ha moltes maneres d'oferir música de qualitat, perquè això no es perd, eh? La qualitat no es perd. I, de fet, els dos vostres primers espectacles, el Concerto a Tempo d'Humore i el Desconcerto, eren això, no? Aquesta voluntat d'expressar és trenquem el tòpic.
2: Exacte. I hi havia molts detalls que sumaven això, no? Des de la forma en la que ens sentàvem, sí que era d'orquestra semicircular, però sempre oberts una mica de cares al públic, no tancats, mm-hmm, òbviament també per la part de que se'ns enveguin les cares i se'ns entengui, però tenia aquest punt de trencar amb això i bé, al final, doncs, a més, agafar les figures, no?, aquestes tan sèries del director, dels músics de concert, i doncs donar-li una volta molt humorística, que era, bueno, al final a la que trenques amb tot aquest sector, diguéssim, tan fixe, doncs funciona molt bé, no?
1: Funciona molt bé. El públic i la crítica, doncs, us ho han demostrat, tant aquí com a nivell internacional, tot s'ha de dir. Aquest posar-hi humor us ha portat a arribar a molta gent diferent, no? A molts targets diferents que potser, si no fos així, no arribaríeu, no?
2: Exacte. I sobretot una cosa molt important, que és que no fem servir text. Clar, mm-hmm, tot és gestual, tot és teatre gestual i música. Llavors, són dos llenguatges totalment universals i, de fet, sense anar més lluny, aquest any, mira, d'aquí unes setmanes anem a Xangai, després anem a Corea, anem a Turquia, anem al setembre, ens anem un mes sencer a la Xina, i al final, doncs, aquest tipus de públic asiàtic els encanta. A més, no et pots imaginar com es posen, eh? Vull dir, és una cosa que demanen tres quarts d'hores de fotos després de l'espectacle, mm-hmm, la gent bogíssima, sí, és un públic molt agraït, i al final, doncs, aquest tipus de proposta, doncs, sí, com bé dius, doncs, ens dona l'oportunitat d'anar per tot el món.
1: Per tot el món i per tots els públics, que això no és senzill. Atrapar a gent de totes les edats, de totes les procedències, de totes les diversitats culturals, no? Això no és... És molt difícil fer una proposta que sigui tan universal, entre cometes.
2: Sí, sí, sí. De fet, de mi de vegades em costa quan em pregunten, nosaltres fem molt d'anar per escolars i les escoles i tal, i em pregunten de quina edat, de quina edat, dic, ostres...
1: De totes.
2: Clar, és que no, vull dir, és familiar, vull dir, és tant per adults com per nens, cadascú té la seva forma d'entendre l'espectacle i de viure'l i de disfrutar-lo. Llavors, realment, òbviament, bueno, jo posaria un mínim, va, 3-6 anys, però a partir d'aquí qualsevol pot disfrutar de l'espectacle i tant.
1: I abans potser fins i tot també, perquè, clar, és música. Per tant, els infants més petits poden estar atents a la música, també.
2: Exacte, sí. De fet, a Xangai anem al Children's Art Theater, que és un teatre especialitzat per infants, i van de 0 a 3 anys, sobretot.

0: Per tant, una proposta que atrapa el públic, però que m'imagino que per vosaltres com a intèrprets és tot un repte, perquè doncs, combineu música, combineu teatre gestual, tot això està passant a la vegada, a l'escenari has de tenir cosa en compte doncs, què has de tocar, però a la vegada on has d'anar, quina cara fer, no? Clar, tot això com a intèrpret és complicat, suposo.
1: És complicat, és complicat. De fet, sempre hi ha un primer procés que és indispensable, que és tenir la música de memòria al 100%. Però no de memòria, perquè tu la pots tenir a memòria pensant en la música, no? Jo puc tancar els ulls, penso en la música i la vaig tocant. Però que l'he de tenir tant de memòria com per poder-la tocar de forma automàtica i poder-me començar a centrar en l'escena, amb els estímuls que em donen els companys, en reaccionar, en tu fer el teu paper del teu personatge i el recorregut que has de fer sobre l'escenari. Bueno, has de tenir controlades moltíssimes coses. Al final has de dividir el cervell en dos i anar endavant, clar, i sense perdre la qualitat musical, que és el més important.
0: Clar, a més és això, no estàs, i a més que no estàs tocant sol. Per tant, aquí hi ha moltes coses que heu de tenir en compte quan pugeu a dalt de l'escenari, no?
1: Sí.
0: El vostre espectacle més recent és el Bon Voyage, i en aquest cas és una mica diferent als anteriors, perquè aquí l'acció no passa en un concert. Passa en una cosa que em sembla que, com a Artemis Orquestra, us passa sovint, que és estar en un aeroport. No sé si d'aquí va sortir la idea de fer un espectacle que giri a l'entorn dels aeroports, no? De que l'orquestra es queda estancada en un aeroport.
1: No va sortir ben bé d'aquí, però perquè al final el nostre director, Antoni Sanz, va ser el que va idear doncs, una mica l'argument i el guió. Però bueno, ens hi hem trobat, eh? Ens hi hem trobat. De fet, un dels més recents teníem que anar a Croàcia i overbooking, no arribar, haver de cancel·lar el concert i no vam passar la nit a l'aeroport perquè ens van posar un hotel, almenys els de la companyia, però sí, ens ha passat, sí. I, bueno, al final nosaltres teníem ganes de canviar de context. Ja portàvem dos espectacles fent aquesta, no, aquesta dualitat del director, l'orquestra, però que el context de l'espectacle era un concert. La gent anava a veure un concert i passaven coses, no? Aquest concepte és més del que va veure una obra teatral on hi ha un discurs constant, hi ha un guió i van passant una sèrie de coses, no? Que nosaltres arribem a l'aeroport, volem agafar l'avió, se'ns retrassa i, bueno, després van passant una sèrie de coses que compliquen la situació allà dins i que és el que dona aquest toc humorístic, no?
0: En aquest cas, la dramaturgia d'aquest Bon Voyage ha anat a càrrec de Toni Sanz i Robert Torres. Ens explicaves una mica de què va la història, però clar, això, abans que parlàvem de repte com a intèrpret, en aquest cas em sembla que encara hi ha un doble repte, no? Perquè els personatges són més personatges aquí, no? En les sales de concert dels anteriors espectacles, eres un músic, no? Aquí no, aquí ets una persona i has d'interpretar aquella persona i a aquella persona li passen coses durant l'espectacle. Per tant, sí. Déu-n'hi-do el repte.
1: Exacte, sí. Fins ara, diguéssim, jo reaccionava davant de la situació com a David Sant Martí, com més o menys reaccionaria jo, òbviament sempre donant-li un punt
0: en
1: extra.
0: En plan caricatura, no?
1: Caricaturès, no? Però aquest cop sí, clar, ja tenim el nostre vestuari, el nostre personatge que no has de perdre i hem fet un treball doncs molt extens per aconseguir una mica això. Si és veritat que et confessaré que la gran majoria el nostre personatge és una sàtira exponencial de lo que vindríem a ser.
0: Ah, sí?
1: Bueno, alguns no. Que jo, per exemple, el meu personatge, doncs, clar, és un xulo piscines que vol lligar i que no sé què i tal. I, bueno, jo no sóc ben bé així, però sí que hi ha un punt que ells han vist, no?, de les nostres característiques i han dit, va, això ho potenciarem o li posarem fàcil, no?, d'alguna forma.
0: És un espectacle en el que l'humor està servit ja d'entrada, comencen a passar doncs, moments molt surrealistes, però la música no para en cap moment. En cap moment. Tota l'estona està sonant música i, a més, està feta servir d'una manera molt concreta, no? És per evocar emocions, per mostrar-nos accions. O sigui, és una banda sonora, però a la vegada és un motor de tot l'espectacle. És una combinació molt bonica, molt única.
1: Sí, podríem dir que la música és un personatge més. És la que et posa en context tota l'estona del que està passant. I, de fet, com bé dius, no para, que jo no sé si ho repetirem un altre espectacle, perquè ja et dic que això ha sigut increïblement complicat, perquè, a més, clar, el fet de no parar, n'hi ha moltes que són 20 o 30 segons. Però bueno, clar, és igual, tu te l'has de prendre i has de canviar de xip i anar a l'altre, i tota l'estona és un canvi constant de músiques. I, però bueno, ha sigut un repte, l'hem assumit, i la veritat és que després li dona un cert nivell extra a l'espectacle.
0: Aturem un moment l'entrevista amb David Sanmartí d'Ortemis Orquestra per sentir una de les composicions que interpreten en aquest espectacle Bon Voyage que us estem presentant avui. Es tracta de la coneguda broma musical Perpetuum Mobile de Johann Strauss.

0: Com heu escollit el repertori d'aquest Bon Voyage?
1: Bueno, hi ha hagut moltes reunions i debats al respecte, depenent una mica de l'escena que volíem representar, no? Moltes són músiques que a nosaltres ens agraden, i d'altres, doncs, músiques que, diguéssim, ja la situació t'hi porta. Per exemple, doncs, mira, jo hi ha una que em toca tocar de solista, que és la Gimnopèdia número 1 de Satí. Clar que és una música molt trista, molt lenta, molt cansi. Clar, nosaltres en aquell moment volem representar que ja fa estona que se'ns està retreçant el vol i estem avorrits, estem cansats ja d'estar allà. Doncs clar, és que si penses en una música, de seguida doncs, aquesta, per exemple, va venir rapidíssim. Aquesta ha de ser aquesta. I llavors hi ha hagut una mica de propostes de l'equip, d'Antoni, una mica d'entre tots hem anat fent.
0: La música com a llenguatge expressiu, no? Això sí que ho deixeu molt clar, que la música ens aboca emocions i ens ajuda a explicar coses. I en aquest cas, doncs, com que us trobeu en un aeroport, doncs ens ajudeu a fer un viatge musical també per diferents músiques que ens porten a llocs diferents.
1: Sí, sí, és una forma molt bonica de plasmar-ho, sí.
0: I tu, si no vaig errada, n'has fet els arranjaments de tot plegat d'aquestes músiques.
1: D'una gran majoria, sí.
0: Clar, arranjar això a banda del volum, com deies, on són moltes peces diferents, encara que sonin només 20 segons, i a més, m'imagino que a l'hora d'arranjar-les havies de tenir present una mica on anava aquella peça dins l'espectacle, què faria l'instrumentista en qüestió, no l'intèrpret en qüestió, en el moment de tocar-la, perquè, clar, no és el mateix estar assegut que estar dret i movent-se, no? Suposo que com a arranjador, en aquest sentit, havies de tenir... Hi havia com un plus, no?
1: Sí,
0: de complicació.
1: T'havies de trencar el cap, sobretot perquè, clar, hi ha escenes que saps que aquella persona deixa de tocar per fer una acció durant X segons, llavors has de suplir aquella veu en una altra banda, bueno, i una mica el que deies, no? També és l'avantatge que jo conec molt l'equip, llavors també té aquesta facilitat de dir, bueno, jo sé que si no la posaré aquí o allà perquè ja ens coneixem tots molt bé, però sí, i he de dir que he descobert que o sigui, hi ha arranjaments que jo, quan estic allà, quasi bé disfruto més
0: de l'arranjament
1: i de la música quan està sonant que no pas de jo en moments que em rigui el públic o així. He descobert una cosa que m'emplena molt i que segurament seguiré fent molts anys.
0: Aquestes peces doncs, van explicant aquest discurs del que els li va passant als personatges. Els personatges es queden a dormir a l'aeroport i us passen tot de coses i és molt divertit. Crea situacions de ganes de riure tota l'estona. No sé si us venen ganes de riure vosaltres mateixos quan esteu a dalt de l'escenari, perquè, clar, el públic ràpidament riu, no?, de les bromes, perquè són bromes molt directes, no?, que gent de totes les edats i de totes les cultures, com dèiem abans, poden entendre. Per tant, el públic riu. No us venen moltes ganes de riure?
1: Sí, sí, de fet, algun cop ha passat que ens en vinguin masses, perquè moltes vegades ho deixes amb un somriure o intentes incloure dins del personatge, però sí, ens ha passat, de fet, hi ha un moment que doncs hi ha un personatge, per exemple, no? una anècdota que em vingui així al cap, en Sergi, que fa una dinamització amb el públic, els fa cantar, els hi fa escalfar i tal, i clar, nosaltres allà sí que estem a fora de l'escenari, i ell està sol a l'escenari, perquè allà estem rient-nos tots a darrere, intentem no fer-ho gaire fort perquè no s'escolti, però és que és inevitable, és inevitable.
0: D'aquest Bon Voyage, a banda d'aquest que ens acabes d'explicar, hi ha algun moment que t'ho passis molt bé del de l'escenari?
1: En el mateix Bon Voyage, vols
0: sí.
1: dir? Ostres, que n'hi ha varis, però... Bueno, hi ha una que fem una càmera lenta i és molt divertit anar veient la gent. El final, que és molt boig, també, bueno, té un punt... És que la veritat que jo disfruto molt... Costa, és una bona pregunta, perquè em costa seleccionar un. Jo disfruto molt de tot el procés i de com es va construint tot plegat. Llavors és com... Hi ha moments que dius, bueno, poder aquest el disfruto més. Per exemple, hi ha un moment que fem... Doncs a la pantalla van apareixent països, que són vols que van sortint, i nosaltres, ostres, quan estem avorrits agafem la idea de, va, doncs anem a tocar una música d'aquell país. I aquell és un moment molt de desfogar, de cridar, de fer sorolls, hi ha moltes coses així folklòriques, i aquell potser podria ser dels moments més divertits naturalment. Però després, clar, la resta t'ho anar veient com avança i com reacciona el públic i tot plegat, al final ho disfrutes moltíssim de principi a fi.
0: això que deies de com disfruta el públic, és un espectacle que segur que té molt de feedback, no? I deu ser molt divertit, això.
1: Sí, sí, sí. De fet, és, per nosaltres és la gasolina de l'espectacle. Sí, nosaltres ja hi ha moments... De vegades tenim el problema de voler jutjar el públic per si s'han rigut en un punt o no, no? Però hi ha vegades que dius, ostres, jo què sé, per exemple, només començar l'espectacle, surt en Nacho, Nacho Lezcano, que surt ell que arriba tard, o ell es pensa que arriba tard amb la funda del violí, la treu, i vol comprar-se una cosa a menjar però no té diners, llavors decideix posar-se amb la funda a demanar diners i fa lo típic de... ell posa la primera moneda, no? I a mi em fa molta gana, a més en Nacho és un personatge graciosíssim. I allà, si ja notes que la gent fa ha, ha, ha, ha, ha, tu ja comences l'espectacle que dius, avui això serà increïble, perquè anem molt bé. Però de vegades no arriben allà i dius, ui, aviam, poder avui tenir un públic fred, perquè també depèn d'on estàs, canvia el feedback del públic. I després te n'adones que un lloc que tu poder penses que no fa tanta gràcia, la gent es parteix de riure, i d'altres, doncs no tant. I llavors, doncs, bueno, però sí, en general el feedback és... estem molt contents perquè és molt positiu, i sempre que ells donen més energia, nosaltres en donem més, i això sempre es crea una comunió molt xula entre nosaltres.
0: Una altra de les composicions que Ortemis Orquestra interpreta en aquest espectacle Bon Voyage és aquest pizzicato del ballet Sílvia de Leo Delibes.

0: abans deies doncs, que a vegades aneu a escoles també, aquest Bon Voyage, no sé si també l'heu portat en alguna escola.
1: Sí, ja hem anat a 3 o 4 localitats d'aquí Catalunya i també molt bé, molt bé, molt bé. I sí, al final és una tasca que ens agrada fer perquè al final és una forma d'estimular, de crear nous públics, d'explicar-li als nens i a les nenes i al jovent que la música no és només, vull dir, una cosa avorrida, o que ja la música sola no és avorrida. Ja aquí hi ha un error de concepte que això ens donaria per 2 o 3 programes.
0: I tant.
1: Però bueno, que hi ha algú molt més enllà de saber-se el compositor i l'obra i reconèixer aquella melodia. Hi ha un món darrere brutal, vull dir. I a més, avui en dia, nosaltres quan vam començar 2014 sí que era una cosa bastant única, diguéssim. Considero que segueix sent molt únic, sobretot pel fet aquest de que ara fem una obra de teatre, que això és... quasi bé no ho veuràs absolutament mai, menys una orquestra de cambra amb 10 persones a l'escenari, això no petits grups i així, alguna cosa similar amb cantants o que hi hagi una obra de teatre i una història, però la gran majoria són coses de gags i tal.
0: Sí.
1: I clar, nosaltres quan vam començar érem dels únics, però ara tu te'n vas a qualsevol fira, a qualsevol festival, i tot està ple de barreges culturals i de diferents estils, amb música, amb teatre, amb dansa, amb pintura, amb gent cantant. Ostres, veus una pianista amb una cantant i hi ha una ballarina sobre el piano fent una cosa espectacular. Llavors, hem obert molt la porta en tots els sectors de les arts escèniques a acollir i omplir molt més el sector. I això doncs els hem d'explicar i ho han d'entendre, perquè si no es perdran una cosa que és única i que a part els farà més intel·ligents, els farà més cultes i trobaran el disfrutar una cosa més enllà de les pantalles, que és lo fàcil.
0: Que és lo fàcil, això és veritat. Sí. Clar, feu difusió de... O sigui, obriu les orelles a moltes músiques diferents en aquest espectacle, encara que sonin 30 segons, doncs almenys ja l'han sentit, no? Ara em refereixo... També ho podríem parlar en el públic en general, però em refereixo a les escoles, no? Però també fer una cosa molt bona, que és oferir aquesta imatge lúdica de la música, no? Sempre diem, doncs, que en anglès és play the music, no? I en canvi, nosaltres no parlem d'això, parlem de tocar. I en canvi, jo no sé si ha vingut algun infant, algun noi que estigui estudiant música i t'hagi dit m'agradaria molt fer el que tu fas, no? Transmetre això com a intèrpret també, no? Doncs la música es pot jugar també, podem fer coses divertides dalt de l'escenari, pot ser divertit.
1: Sí, de fet, ara aquesta setmana ha passat una cosa que a nosaltres ens ha fet una il·lusió increïble, que és que nosaltres vam estar al festival de FETEN, ara al febrer, i el vam inaugurar amb Bon Voyage, i va ser una experiència superxula, molt divertida, i amb molt bona acollida. I ara em van contactar que resulta que els nens i nenes de les escoles feien un concurs de dibuix i amb dues categories, hi havia 1.300 propostes, i una que era guanyadora, doncs era una proposta, ells el que feien eren dibuixos i escrits sobre espectacles que han vist durant tot el FETEN. I una nena, la Daniela, de 9 anys, va fer un escrit però brutal, explicant precisament, diu, jo iba a ver un concierto de música i pensava, buf, ara, que avorrido, tal, no sé què, i com va evolucionant el seu escrit, com va dient lo bé que s'ho passava i va explicant coses que recorda de l'espectacle, el dibuix de nosaltres allà a l'aeroport, amb un avió marxant, amb la pantalla, amb tot plegat. Ostres, ens ha fet, de veritat, més il·lusió que qualsevol crítica o premi rebut, perquè aquí és on te veus d'una forma pura que això ha arribat.
0: Que ha arribat, que ha impactat en aquella persona i que segurament el pròxim dia que li diguin anirem a un concert de música, no pensarà quin avorriment, no? I
1: exacte.
0: Això és fer fans de la música i donar-los aquest regal, no? La cultura és per gaudir-la i per disfrutar-la. David, moltíssimes gràcies per venir al Set de Sons. Esperem que aquest Bon Voyage doncs, es passegi per molts països i, evidentment, doncs, que ens faci riure moltíssim i ens transmeti aquest sentit lúdic de la música. Moltíssimes gràcies.
1: Moltes gràcies a tu.

0: Set de sons. Deixa't sorprendre.
1: Continuarem amb una de les peces que es poden sentir en aquest Bon Voyage dels Ortemis Orquestra. Si es tracta de fer viatges, ara anem cap al cor del tango. Sentirem Libertango, d'Astor Piazzolla, i la sentirem en un arranjament per a dos pianos amb les germanes Onder.

0: Tots som família, a Catalunya Música.
1: Al llarg d'aquesta temporada hem descobert cançons que, per motius molt diversos, han acabat esdevenint himnes. I hem volgut tancar aquest recorregut amb un himne que precisament va néixer a Catalunya, però que ha travessat fronteres, llengües i generacions. L'any 1968, en plena dictadura franquista, Lluís Llach escrivia una cançó basada en una imatge molt simple, una estaca que ens manté lligats i que només podrà caure si tots estirem junts.

0: Aquella metàfora va connectar amb molta gent, però el més sorprenent és que la cançó va començar a caminar sola. Uns anys més tard, la melodia arribava a Polònia. Inspirat per l'estaca, el cantautor Jacek Kaczmarski escrivia Muri, els murs. La cançó es convertiria en un dels grans himnes del moviment Solidarnosc, que va desafiar el règim comunista polonès.
1: Jak tu wyrywać murom zęby krat, gdy rdzą zacieka cegła i zaprawa.
0: Per primera vegada, una cançó nascuda en català deixava de parlar només de Catalunya. La seva metàfora era prou poderosa perquè altres pobles hi reconeguessin les seves pròpies lluites. I així van començar a aparèixer traduccions i adaptacions en moltes altres llengües.

0: Tanzania.
1: L'estaca podia tenir molts noms. Podia ser una dictadura, una injustícia, una frontera o qualsevol obstacle que semblés impossible de moure. Per això la cançó també va trobar refugi en altres tradicions culturals.

I avui, més de mig segle després de ser escrita, continua demostrant que els himnes no pertanyen només a qui els compon, pertanyen sobretot a les persones que els continuen cantant. Acabem aquest viatge escoltant una versió que reuneix diverses veus de la cançó catalana, una manera ben bonica de recordar que hi ha melodies que, quan arrelen en la memòria col·lectiva, ja no tenen una sola veu.

0: Tots necessitem la música. Set de sons.
1: Hi ha viatges que comencen quan pugem en un avió i n'hi ha que comencen quan escoltem una música desconeguda. Això és el que li va passar al violinista Yehudi Menuhin quan va conèixer el mestre indi Ravi Shankar. D'aquella amistat en va néixer una fascinació profunda per la música de l'Índia i una manera nova d'entendre el temps, la improvisació i l'escolta. Menuhin va descobrir que hi havia altres formes de fer música igualment riques i profundes que la tradició clàssica europea. El resultat va ser un disc anomenat Whist Meets East, un diàleg entre dues cultures ple de respecte i curiositat. D'aquest treball sentirem Prabhati.

0: I a tu, quina música t'ajuda? Si la vols compartir, ho pots fer al correu setdesons@3cat.cat.
1: Sovint diem que la vida és un camí o un viatge ple de lliçons i aprenentatges. La música és una de les nostres eternes companyes de viatge posant so a tot allò que sentim. Les alegries, les pèrdues, les descobertes, els silencis, l'amor. La música pot cuidar, pot unir, pot obrir portes i pot fer més habitable el món. Per això acabarem amb una peça lluminosa i delicada com una abraçada tendra amb un somriure als llavis. Menino, interpretada per Yo-Yo Ma amb els germans Assad. Us hem acompanyat Rosa Silloé als controls i vies de so i qui us parla, Esther Plana. No deixeu mai de tenir set de sons.

Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu? Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. Els homes clàssics són Pedro Pardo i Albert Galceran.
1: Benvinguts a la darrera setmana, sí, la darrera setmana dels homes clàssics d'aquesta temporada, aquí a Catalunya Música.
2: O sigui, aquest running gag el portem fent ja unes quantes temporades.
1: Algun cop serà veritat. Algun dia serà veritat.
2: Que trigui molt.
1: Que trigui molt, que trigui molt. No tenim cap pressa.
2: No.
1: Sigui com sigui, trigui molt o trigui poc, tot arriba a la seva fi, Pedro. No som res.
2: Que sí, que sí, que estàs molt filosòfic, però tot arriba a la seva fi, però divendres, perquè ara, de moment, tenim 5 programes per endavant, eh?
1: Sí, és veritat.
2: Vinga, va,
1: I de fet,
2: activa't una mica.
1: I, de fet, arriba a la fi de manera relativa, eh? Perquè aquest estiu ens podreu escoltar també... Ens podreu escoltar.
2: Però
1: sí, sí, a Catalunya Ràdio.
2: A Catalunya Ràdio?
1: A Catalunya Ràdio.
2: Catalunya... Però Catalunya Ràdio?
1: Sí, sí.
2: O Catalunya Música.
1: No, Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. Eh? Però això ja us ho explicarem.
2: Ja ho explicarem, no? D'acord. Sí, sí.
1: Si no ho hem explicat ja, ja us ho explicarem.
2: En tot cas, ja, és que estàs amb... O sigui, si t'han pujat les vacances a sobre...
1: Jo estic en moda vacances, ja.
2: Absolutament.
1: Sí.
2: Mira, abans de que no arribin les vacances, i evidentment ens retrobem a Catalunya Música al setembre, hem pensat que, ja que som una ràdio pública amb vocació de servei, doncs podríem proposar-vos obres per escoltar al llarg de l'estiu.
1: Clar, de fet, això és una proposta com molt subjectiva.
2: Oh, i tant.
1: No? Perquè, al final, cadascú podria recomanar alguna cosa diferent. Però, és clar, diguem les coses pel seu nom. Aquest és el nostre programa. Per tant, nosaltres serem els que us farem les recomanacions.
2: De moment, és el nostre programa. Perquè tot arriba a la seva fi. Tot,
1: sí. Però
2: ara sóc jo el filosòfic.
1: Sí, però aquest programa és el nostre.
2: Avui, per començar, doncs, us proposarem una obra extraordinària, que, si voleu, doncs, podeu escoltar lluny del mar, però que en realitat us hi transportarà.
1: Exacte. Amb aquesta pista potser està clar de què volem parlar. Si no,
2: no
1: ho sabeu,
2: no sé.
1: Doncs no marxeu, que comencem.
0: La clàssica amb un somriure als llavis amb els homes clàssics.
3: Dilluns,

0: Com dèiem, arriben les vacances, si en feu, que esperem que sí.
1: Esperem que en feu, esperem que sí.
0: I en molts casos això implica tenir doncs, més hores lliures que la resta de l'any.
1: Per això hem pensat que us podríem proposar algunes composicions per tal d'escoltar-les plàcidament a l'estiu. Uh-huh. Ara bé, el que volem és que les escolteu d'una altra manera, fent una aproximació que potser us canviarà la imatge que en teníeu d'aquestes obres.
0: Sí, sí, i hem començat forts, eh? Sí. Amb una composició grandiosa i d'enorme bellesa. De fet, és un compositor que ens encanta i esperem que vosaltres també.
1: Si ens escolteu habitualment, esperem que us hàgim ja convençut perquè us ha d'agradar, perquè som habitualment en aquest programa.
0: De fet, de tota manera, és... No, no, que estava pensant escoltant això.
1: Això és Vivaldi. Molt modern, aquest Vivaldi, sí? Ara dèiem fora d'antena. És un fragment sí, de l'estiu sí, sí, de les quatre estacions. Arriba l'estiu. No s'ha fet mai que arriba l'estiu i sonin les quatre estacions de Vivaldi.
0: No,
1: o arribi l'hivern.
0: I sobretot la primavera.
1: O la primavera, també.
0: Primavera, no.
1: De fet, deixa'm dir que aquesta setmana estarà plena de compositors que ens encanten. Sí, com sigui, no volem caure en aquest tòpic que ara comentàvem de Vivaldi. I anirem cap a París, una ciutat que...
0: Una ciutat que portem tota la setmana passada parlant-ne.
1: Imagineu-vos, no tinc previst anar a París de vacances aquest estiu.
0: No, no, no, jo tampoc.
1: Ciutat, capital francesa, que malgrat no té mar, pot abocar-nos al mar gràcies a Claude Debussy.

0: Clar, òbviament avui us volem parlar de La Mer de Debussy, tot i que el seu títol real és La Mar, tres esbossos sinfònics per orquestra, que és una composició difícil d'etiquetar. No és que sigui exactament un poema sinfònic, tampoc és una sinfonia.
1: De fet, ell diu que són tres esbossos sinfònics.
0: Exacte, no? Exacte. Sí. Són tres esbossos sinfònics que el compositor francès va començar a crear l'any 1903 i va acabar l'any 1905.
1: Aquell mateix 1905 es va estrenar a París i va rebre una acollida més aviat freda. Així com avui en dia ens entusiasma i sabem que és una de les composicions sinfòniques més importants del segle XX, en aquell moment va rebre aquesta tèbia acollida, no? I el que dèiem, al llarg del temps ha acabat sent una de les obres, més enllà de les més importants del segle XX, també més importants del seu compositor, Claude Debussy.
0: Exacte, i malgrat no és una sinfonia, és una composició dividida en tres moviments, cosa que...
1: Sí, clar, t'hi fa pensar.
0: Té una certa similitud, sí. El primer moviment es titula De l'alba al migdia al mar, amb indicació de tempo molt lent, i que està en si menor. El segon moviment és el joc d'onades, no? I un allegro en do sostingut menor, i el tercer és un diàleg del vent i la mar, amb aquella indicació animat i tumultuós, amb un to també tumultuós, com és el do sostingut menor.
1: De tota manera, tota aquesta informació potser ja la coneixeu, no? Si, de fet, si agafeu el CD i mireu la contraportada, tota aquesta informació...
0: CD?
1: Bé, ha sonat com molt el senyor gran,
0: perdona,
1: eh?
0: Perdona, després m'acuses a mi, que sóc de l'època de Debussy. però tu, és pitjor, eh?
1: Bé, si busqueu l'obra a algun lloc, trobareu aquestes indicacions que ara el Pedro us deia. Però què té d'especial aquesta composició? Més enllà de que ens pugui agradar més o menys a nosaltres com a realitzadors d'aquest programa Els Homes Clàssics. Doncs no és fàcil perquè potser sí que si haguéssim d'explicar La Mer amb una sola idea podríem dir que estrictament no és música que descrigui el mar, sinó que és més aviat música que et fa sentir dins del mar. No?
0: Fixa't, és bona aquesta.
1: No penses en una costa mediterrània o atlàntica, no? D'alguna manera, si més no m'hi porta, està immers en el mar d'alguna manera, no?
0: Sí. No. Tens raó. Debussy no pretén fer un retrat de la mar, sinó que pretén això, que visquem aquesta experiència, no?, de la mar. Per això abans dèiem que no podem dir estrictament que sigui un poema sinfònic, perquè a diferència de moltes obres clàssiques, aquí no hi ha una història clara, ni uns personatges, ni tan sols una, podríem dir, estructura fàcil de seguir, no?
1: De fet, si pensem en el Moldau,
0: sí.
1: Allà sí que sabem...
0: Sí. I tant, passa per aquí, passa per aquest poble, hi ha aquesta festa, hi ha... Sí,
1: passa això, passa allò altre. Aquí no. Aquí, de fet, les indicacions a cada moviment, no? De l'alba al migdia al mar. És com una cosa molt, molt poètica, no?
0: Sí.
1: Joc d'ones, diàleg del vent i la mar. És com molt així. De fet, podríem dir que Claude Debussy, com fan els pintors impressionistes, podríem dir que fa una cosa més radical, no, amb la música, no? Que és, en aquest cas, pintar a través del so.

0: M'ha agradat molt això que has dit.
1: El què? És que dic tantes coses interessants, tu havies de concretar una mica.
0: No, això de que pinta amb el so. I és que jo crec que aquesta societat nostra del segle XXI,
1: sí,
0: que som una societat tan visual que tot entra pels ulls, no? Vull dir, cada vegada és menys àudio i més visual,
1: i tant,
0: no? Clar, ens va molt bé descriure coses en pintura, per exemple.
1: De fet, no ho fem a les conferències nosaltres.
0: Exacte, exacte, perquè és una cosa que veus, no?
1: Sí.
0: En canvi, la música, clar, és una cosa auditiva, no? I m'agrada molt el concepte aquest de que és una idea molt poètica, de pintar amb el so, perquè si tu t'imagines una pintura, no te, amb aquesta música, no t'imagines unes línies clares, sinó que t'imagines una pintura precisament impressionista.
1: És una idea que encaixa bé amb aquest tipus de música.
0: Exacte.
1: Amb aquest tipus de música.
0: Exacte,
1: que,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: també,
0: sí.
1: Que és molt impressionista en aquest concepte de no és l'abstracció, perquè no és pintura pròpiament abstracta, l'impressionisme, però sí aquesta idea de desdibuixar una mica la línia. No?
0: Clar. Dimarts,

0: Fixeu-vos, abans escoltàvem la petita serenata nocturna de Mozart, estem escoltant ara el tercer moviment, l'elegia de la serenata per a cordes Opus 48 de Tchaikovsky. I Pedro, un esperit una mica diferent, sí que se li nota.
1: Una mica més atormentat.
0: Una mica més de romanticisme, no?
1: Sí, exacte, sí, sí. Aquesta serenata per a cordes, do major, Opus 48, és una composició que va fer Tchaikovsky l'any 1880 i que al principi havia estat concebuda no per a una orquestra de cordes, sinó per a un quintet. Que en el fons un quintet doncs té tot.
0: Perdona, tenim aquí unes melodies d'aquestes de Tchaikovsky. És que de debò, No, quan no t'ho esperes, pam, aquí la tenim, la melodia preciosa.
1: És el creador de melodies, o sigui,
0: i més,
1: amb majúscula.
0: Totes amb molt caràcter i totes molt identificables a Tchaikovsky, a més a més.
1: I totes precioses.
0: Per descomptat. No, era un geni.
1: I després quan li passava la melodia als cel·los. I després hi ha el contrapunt.
0: És una meravella. Perdó per tallar-te, però
1: no.
0: La melodia s'ho valia.
1: I tant. I tant. En tot cas, com deia, sí, la primera idea era que fos per quintet de corda, però finalment el compositor es va adonar que s'havia d'ampliar i s'havia de transformar per ser interpretada per una orquestra de cordes.
0: De fet, els que realment en saben sobre la música i l'obra i la vida en general de Tchaikovsky consideren que el compositor rus va voler, a través d'aquesta obra, mostrar la seva admiració per Mozart, i per això hi trobarem una instrumentació com molt precisa, no? La manera d'orquestrar molt precisa, diguéssim, a l'estil de Mozart, però, clar, alhora, sense renunciar a això que comentàvem ara fa un moment, no? Sense renunciar a la inacabable, infinita imaginació melòdica de Tchaikovsky, que era absolutament increïble.
1: És que Tchaikovsky, que és aquest compositor romàntic, com acabem de dir, gran creador de melodies, però la melodia per si sola no és buida. No, o sigui, té molt de contingut, perquè la mateixa melodia té harmonia,
0: clar.
1: I si hi ha una altra veu que està jugant amb contrapunt amb aquesta melodia, clar, crea una textura impressionant. I és per això que dius que té una... Clar, moltes vegades, quan parlem d'instrumentació, parlem de les notes que li dona a cada instrument, no? Però, clar, aquí amb un quintet de cordes o amb una orquestra de cordes, només són cordes fregades.
0: Clar.
1: Però, clar, si aquesta melodia, com abans passava, primer la fa un violí i després la fa un cello...
0: Jugar amb tu com a espectador,
1: és molt diferent, i, per tant, està molt ben instrumentat.
0: Clar.
1: No? És aquesta instrumentació tan, tan clara que deies. A veure, en essència és una obra que no és que vulgui buscar un gran efecte. Evidentment, no és una de les sinfonies de Tchaikovsky que té aquestes orquestres ja romàntiques grans.
0: No.
1: Clar, ell no busca una gran orquestra.
0: No és l'obertura 1812.
1: No. I, perquè precisament està concebuda ja directament per orquestra de cordes. I per tant...
0: Clar, és el que diu el Pedro, no? Quan tu penses una obra per una orquestra de cordes, ja estàs renunciant a l'impacte, diguéssim, del volum, per exemple, de l'orquestra.
1: Exacte, no? I per tant, és tota una declaració d'intencions perquè prescindeix d'aquest so més contundent, sobretot quan li afegeixes, per exemple, els metalls o, per exemple, la percussió.
0: Clar. Clar.
1: El so és totalment diferent.
0: Absolutament. I això fa que tot soni diferent, I la tensió que es genera és una altra molt diferent. I és que creant aquesta obra, Tchaikovsky tenia un objectiu molt clar, no? Emocionar-nos, però sense buscar cap mena d'estridència, no? Aquella emoció discreta d'una obra com aquesta. Per això, i a diferència de moltes obres de períodes similars, és a dir, del context similar a Tchaikovsky, per tant del romanticisme, aquí no hi ha cap drama exagerat, aquí tot és molt subtil. Cosa que s'hi trobarien, per exemple, aquests drames exagerats portats al límit a les seves òperes, entre d'altres, o a les seves sinfonies.
1: Exacte. I malgrat tenir aquesta estructura, podríem dir que no hi ha una tensió clara constant, no? No hi ha aquest conflicte que potser ens donen altres obres, no? Per exemple, fem una cosa, perquè nosaltres aquí som una mica...
0: Són moltes coses, cap d'elles bones.
1: No, aquesta sí que és bona.
0: Sí?
1: Ara ho entendreu. Anem a escoltar, per exemple, l'Atzar,
0: Sí.
1: Amb una sinfonia de Beethoven.

0: s'obren els adjectius, és obvi que això és un monument.
1: Sí, és que abans deia, nosaltres som moltes coses, però som absolutament fans de Beethoven.
0: I deixebles. Beethoven i deixebles.
1: Sí, sí, sí.
0: Absolutament,
1: sí, sí.
0: No, està clar. No, però és que aquí hi ha tantes coses a comentar. D'entrada, també, la genialitat d'algú com Beethoven, capaç de construir una marxa fúnebre, que parlàvem de la tensió, comparant amb la sonata Tchaikovsky, no? O sigui, sí. Només escoltar aquests primers cellos, hi havia una tensió aquí absoluta.
1: Sí, tensió i contrast, no? I podríem dir que la música, dintre d'aquesta petita cèl·lula, no? Pues va avançant, lluita, es transforma, és com una mena d'història amb obstacles, no?
0: Sí.
1: I clar, això ens encanta perquè té aquesta component del romanticisme primerenc de Beethoven, no? Que al final emociona tant, no?
0: És que has de ser de pedra si no t'emociones davant d'aquesta marxa fúnebre, que és el segon moviment, la Sinfonia número 3, l'Heroica, l'Opus 55 de Beethoven. És impossible que no t'emocionis. Si està mínimament interpretada, com és el cas, que és la Filarmònica Berlina amb Claudio Abbado al seu capdavant, és impossible que no t'emocionis. Imagineu-vos això en directe. Si la gravació ens emociona en directe, devia ser una barbaritat.
1: I tant.
0: En canvi, tornant a la serenata de Tchaikovsky, ell no té la voluntat de crear aquesta lluita. No és que no ho faci per falta de coneixement, no, perquè en altres obres ho fa. En aquest cas, no vol crear aquesta lluita, no vol crear aquesta tensió, vol que la música vagi fluint. I, de fet, tampoc t'explica una història en ella mateixa, sinó que només t'acompanya. T'agafa, podríem dir, de la mà molta dolcesa i t'acaba abraçant.

0: ara el Verde és, t'acaba abraçant.
1: Fota una mica espessament.
0: Sona això. I jo m'he imaginat aquelles paròdies que es fan dels troglodites, de, que al final, quan s'estimen, se foten una garrotada. Aquest és una abraçada una mica dura.
1: Vull dir, a vegades el contrast també ens ajuda a entendre el sentit, no? Vull dir, aquí, evidentment, aquesta composició, que segurament heu reconegut, no et pretén abraçar. No. Al contrari, pretén fotre't un cop de punt. No? Et vol generar un gran impacte que ho causa, clar.
0: Fixa't, dos compositors russos, evidentment de dues èpoques diferents, però que, en el fons, Stravinsky, que és el compositor de la Consagració de la Primavera, va estudiar amb Rimsky-Korsakov, coetani de Tchaikovsky.
1: I tant,
0: no?
1: I per
0: tant, no estan tan lluny.
1: No, hi ha connexió, està clar.
0: Hi ha connexió.
1: De fet, Stravinsky va ser un compositor que va defensar molt a Tchaikovsky.
0: Sí.
1: Aquells que criticaven a Tchaikovsky perquè deien que era molt poc rus i era molt centre-europeu, deien, no us equivoqueu. Ell retrata molt bé Rússia perquè la música que sona als palaus nobles que apareixen a les òperes de Tchaikovsky, per exemple, és la música que utilitza Tchaikovsky, no ens equivoquem, és aquesta.
0: I no només això, la melangia de Tchaikovsky és una melangia absolutament russa.
1: Absolutament, sí.
0: Si tu escoltes la música de Tchaikovsky i no la pots comparar amb música que s'hagi fet a Alemanya.
1: Per tot plegat, Stravinsky, contra el criteri general dels russos imperant en aquell moment que adoraven el grup dels 5, ell deia que el més rus del grup dels 5 era un que no hi era, que era Tchaikovsky. Dimecres,

0: Quina meravella començar així un programa amb el Don Giovanni de Mozart, aquest segon acte.
1: Qualsevol programa començat amb Mozart és una meravella.
0: Doncs sí. De fet, ara a la introducció, no, dèiem, parlàvem de Mozart i dèiem serenata. No? Mozart i serenata. Dir això jo crec que dissipa qualsevol dubte, perquè una de les seves obres més populars és una serenata. Vull dir que avui està molt clar, no?, de quina obra volem parlar-vos.
1: Sí, a més em van fer esment al programa anterior. Però jo, Albert, hi he estat pensant.
0: Ah, sí?
1: Sí, jo... que no només passa amb la serenata, passa amb moltes altres obres, però jo crec que tinc la sensació
0: de que
1: la petita serenata nocturna, la Eine kleine Nachtmusik,
0: sí,
1: la serenata número 13 en sol major, Köchel 525, jo diria que en sabem menys del que ens pensem.
0: En sabem menys del que en pensem.
1: Sí.
0: Què vols dir amb això?
1: Sí, o sigui, a veure, està clar que si anem al carrer i fem tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan.
0: Sí.
1: Sí? Molta gent dirà, això és Mozart. No sé si molta gent dirà, això és la petita serenata Köchel 525.
0: Però escolta'm... Hi ha gent que dirà, quin ha puesto el compact disc de Mozart dentro de la caja de galletes. Aquesta cosa absurdament jo de petit ho deia.
1: No, però fixa't una cosa. Tothom reconeix, sobretot, la melodia inicial del primer moviment.
0: Clar, ben mirat...
1: No?
0: Crec que tens raó, clar, fins al punt que tinc la sensació, que hi ha la idea que és una composició en un sol moviment.
1: És més.
0: Però en té quatre.
1: Sí, sí, és més, que és una composició que té quatre compassos.
0: Ni un moviment, ni un moviment. No, jo crec que sí que hi ha la sensació aquesta de, que després d'aquest tema tan conegut segueix.
1: És una mica com...
0: Però que acaba en aquell...
1: També passa amb la Pere Elisa, no? Tirarirarirarà, tararà, tararà.
0: Clar, o el ta-ta-ta-tan...
1: Exacte.
0: Com segueix això, no?
1: Com segueix ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta... No, però escolteu, ara hi entrarem. Es nota que estem a punt de vacances perquè estem com molt...
0: Estivals, ja, no?
1: Estivals, sí. Parlant una mica de les nostres coses.
0: No ho fem mai, en aquest programa, parlar de les nostres coses.
1: Ni molt menys. El cas és que aquesta, la petita serenata nocturna de Mozart, és una composició de l'any 1787, que va crear mentre estava escrivint la música... Per una òpera poc coneguda, molt poc coneguda, el Don Giovanni, ni més ni menys, Concretament, el segon acte de l'òpera, i clar, per això ara està sonant de fons. No hi ha res casual.
0: No hi ha res casual, però és... Bé, en el món de Mozart ja arriba un punt que no ens... Ja no ens sorprèn res, però que estiguis fent una òpera tan bèstia com Don Giovanni i alhora facis una composició tan meravellosa com la petita serenata nocturna.
1: Però que no era a l'hora, perquè, clar, per Mozart, d'una hora per l'altra és com per tu i per mi un any.
0: Una vida.
1: Clar, són anys Mozart, t'ho recordo.
0: Clar, a partir d'aquests elements, el contrast amb Don Giovanni i el fet que és una composició més llarga del que pot semblar, avui proposem que aquest estiu reescolteu, d'una altra manera, la petita serenata nocturna de Mozart.

0: dèiem, no?, que de la petita serenata nocturna n'associem només a aquell inici tan icònic. I això que estem escoltant a la fons, que també és molt conegut, també forma part de la petita serenata nocturna. És el seu quart moviment, el rondó.
1: Efectivament, efectivament, sí. I a més, el tema...
0: És molt enganxón.
1: Una altra vegada.
0: Sí, sí, es va repetint. Més molt xiulable.
1: Absolutament. Sí, sí, sí.
0: Això el fa tan sensible que se'ns enganxi.
1: I més amb aquest tempo, eh? Sí, sí. De fet, i tal com passen moltes de les obres de Mozart, clar, si haguéssim d'explicar la petita serenata nocturna amb una sola idea... Doncs és la idea de Mozart en si, que és la perfecció feta música.
0: Sí, jo ho apuntava al programa anterior.
1: Sí,
0: no?
1: És, però ja, ara ja no parlo de la petita serenata, parlo de Mozart.
0: De Mozart, com
1: a
0: tal.
1: Ell és la perfecció feta música.
0: Sí, sí, sí.
1: És que és així.
0: De fet, pot semblar exagerat, però Mozart era un marcià.
1: Sí, això ho has dit. Això ho has dit en moltes xerrades.
0: No, que després ho desmenteixo automàticament, no fos cas que se'm digui. L'Albert ha dit que Mozart va néixer a Mart. I tot ho feia bé. En el terreny musical,
1: en el terreny musical.
0: En allò privat, sí. Hi havia coses que hauria pogut ser millor.
1: I
0: el més extraordinari és que Mozart aconsegueix aquesta perfecció aparentment, i pel que sembla, no?, i pel que ha transcendit de la seva vida, dels seus manuscrits, etc., aparentment sense massa esforços. O sigui, hi havia una imaginació inacabable que brollava d'aquell cervell i es transportava a la partitura. Tot és natural, és elegant, és inevitable que la música faci aquest recorregut, sembla, no?, que tot és com molt deduïble, i per això és tan fàcil d'escoltar. És com si la música ja existís, no?, i que Mozart fos senzillament el vehicle per portar-lo a la partitura, no?
1: Ell mateix deia, que era vehicle de Déu.
0: Sí, que Déu qui el dictava.
1: Exacte.
0: Que no fos veritat.
1: No, possiblement. Com comentàvem, Mozart la va escriure a l'estiu de 1787, en un moment... Home, la veritat és que molt intens de la seva vida, perquè estava treballant doncs, amb una obra completament diferent, l'òpera Don Giovanni, com dèiem abans. I això realment, a veure, és fascinant, perquè, clar, què hi trobem a Don Giovanni? Trobem drama, hi trobem foscor, hi trobem tensió. Clar, aquí a la serenata nocturna hi trobem llum, equilibri, serenitat... Ves que no ho fes expressament per sortir-se'n una mica de tota aquesta foscor, no?
0: Sí, però tot i així, a mi em sembla... És a dir, jo si estic escrivint un guió sobre Mozart, no puc estar fent en paral·lel un guió sobre Bruckner, per exemple.
1: Perquè no ets Mozart.
0: Evidentment, eh? Evidentment. No, i evidentment, escriure un guió no es pot comparar ni de lluny a la complexitat d'escriure música, ni de lluny. Vull dir que si estàs fent el Don Giovanni immers en aquesta tragèdia, a més, parlant amb el teu llibretista, Lorenzo da Ponte, buscant les fonts, referències, i en paral·lel vas fent aquesta serenata nocturna, és increïble. I potser és precisament això el que fa especial aquesta serenata, no? Que no busca grans conflictes ni emocions extremes per seduir-nos.
1: No, i tant.
0: Perquè ens sedueix malgrat l'absència d'aquests conflictes, no?
1: I tant.
0: Mozart no ens vol impressionar amb la força ni amb l'espectacularitat. No té allò, un trompetisme desbordant que t'arribi a colpejar. El que fa és molt subtil, però molt difícil. És crear bellesa.
1: Precisament una bellesa que quantes vegades t'ho he dit... Soc molt pesat amb això, és veritat, eh? Ho sento, estimats oients, soc molt pesat. És una bellesa a partir de la perfecció.
0: Sí.
1: No? I és que des del primer compàs ja ho podem notar.

0: Jo, Albert, sí. Insisteixo, eh? Sí, aquesta bellesa, aquesta perfecció, a partir de la senzillesa... Perquè, clar, si tu fas... Si tu fas...
1: Això aquí, no és Mozart,
0: aquí,
1: eh?
0: No.
1: Això no és Mozart.
0: Aquí, aquí ja veus que senzill no serà.
1: Exactament, exactament.
0: Aquí, la veritat és que estem amb clar, amb tensió des del principi, no?
1: De fet, és el que busca Wagner en, aquest, en sí. aquesta escena, en aquest acord, no?
0: Sí, però fixa't, eh?
1: Amb... L'acord Tristany pels despistats.
0: Mozart, amb el... Sí, els dos primers compassos són això. Amb l'escala de sol major tenim el primer acord, que és sol si re, i el segon acord, que és re fa la, amb la setena, sí? Re fa la do. Uh-huh. Atenció, sol si re. Sí? Fixa't, el primer compàs diu sol, re sol, re sol, re sol, si re. I aquesta... Perdó, eh? Perdoneu-me, els amants de Mozart.
1: Sí, digue-ho, digue-ho, jo et replico.
0: Aquesta tonteria...
1: Fes-la tu. No? Fes-la tu.
0: Exacte. Clar. Que se t'acudeixi a tu.
1: Aquí no? està, aquí clar. està. Clar.
0: Per què
1: clar.
0: no se li va acudir a Haydn, per exemple, que era de la mateixa època?
1: Clar, fixa't, clar.
0: Eh? Sol, re, sol, re, sol, re, sol, si, re. Espera, hem dit refalador amb l'altre... El segon compàs, do, la, do, la, do, la, fa, la, re. És a dir, tenim l'acord de tònica i l'acord de dominant.
1: I endavant.
0: Dius, com és possible que facis tota una serenata a partir de dos acords simples i absurds? Doncs aquesta simplicitat, aquesta senzillesa i aquesta perfecció és Mozart. Sí,
1: doncs,
0: sí.
1: Però insisteixo, fes-ho tu. És a dir, no, al final, no. tu vull dir qualsevol compositor, no? Aquesta genialitat.
0: I quantes vegades, Albert, hem pensat, per exemple, títols i coses de projectes, no?, que hem fet, i de vegades comences a divagar i això és complicat i tal, i precisament...
1: Ho tens allà davant,
0: de vegades,
1: l'obvietat,
0: les
1: no?
0: coses més senzilles són les que es converteixen en les més populars. I és que aquest inici és, segurament, un dels més famosos de tota la literatura de la música occidental, no?
1: Jo crec que sí.
0: Vull dir, té aquest punt naïf, perquè dius... Tan, ta, tan, ta, ta, ta, ta, ta,
1: sí, sí, sí.
0: No és violent, no és dramàtic, apareix amb total naturalitat. Això sí, cada frase, cada nota, ocupa exactament el lloc que li correspon.
1: Està on ha d'estar, no?
0: Exacte, no sobra res... Però atenció, molt important, no hi falta res.
1: Clar. Dijous,

0: Fixa't, justament ahir parlàvem de la força d'una escala major i ara aquí...
1: Tornem-hi.
0: És curiós, les escales com donen de si.
1: Aquests genis musicals. També et diré que ara estava pensant, no? En una setmana en què estem proposant-vos obres que podeu escoltar al llarg de les vacances d'estiu, per tant, un criteri deliberadament subjectiu, home... Seria, crec, un pecat mortal que faltés alguna composició d'ell, de Ludwig van Beethoven.
0: Home,
1: no?
0: Només faltaria, eh? Però clar, alguna composició, com si en tingués dos.
1: Exacte, no, com si tingués només dues de bones, no?
0: Exacte. De totes maneres, d'alguna manera, al llarg de la setmana ja us ho hem anat avançant, perquè hem anat comparant obres que... Hem anat fent spoilers o spin-offs, eh? Vull dir, d'una obra n'ha sortit una altra i d'aquella altra hem comparat amb la primera.
1: Això mateix.
0: I hem acabat parlant d'obres que, al final, han acabat sent protagonistes.
1: Per tant, si ens heu escoltat des de dilluns, us adonareu que la setena de Beethoven, que estem escoltant ara mateix de fons, no ha sonat al llarg dels programes.
0: No.
1: Per tant, serà una altra sinfonia.
0: Sí, però perdona... Recomano la setena per aquest estiu,
1: sí.
0: Eh?
1: Per aquest estiu, aquesta tardor, aquest hivern, cada dia, cada moment.
0: Doncs
1: sí, absolutament. Obra imprescindible, que la temporada vinent, per ser, interpretarà l'OBC a l'auditori. Per tant, una bona excusa també aquesta per poder-hi anar. I més, si aneu una introducció que algú us la faci més comprensible, també ho podeu fer.
0: Sí.
1: Dit això. I ja que les vacances d'estiu és aquell temps en què... com que no hem de treballar, tenim més temps lliure en general, i segurament...
0: Si no tens nens petits...
1: Per això ho dic així, amb aquest condicionant. No, però si tens nens petits, per exemple, estàs obligat a sortir a passejar.
0: Exacte.
1: Jo surto més ara, des que tinc un nen, a passejar, que no pas sortir abans. Per tant, és probable que aneu a passejar pel bosc. Que a més és molt agradable l'estiu, si està fresc...
0: Deixen, perquè jo, de veritat, estic ja... Que això de no poder anar per Collserola...
1: Ah, clar.
0: No. Jo passejava moltíssim per Collserola.
1: I ara no pots.
0: I anàvem amb els nens i amb la Marta i tal. I ara ho trobem molt a faltar.
1: Clar.
0: Trobem a faltar sortir pel bosc.
1: Doncs posem per cas que algú se'n va de viatge a Noruega, per un lloc així ben llunyà, i te'n vas a passejar pels boscos, que són absolutament increïbles.
0: Bueno, o a la Garrotxa.
1: O a la Garrotxa.
0: No cal anar a Noruega.
1: Ho dic també a Noruega perquè la temperatura et convida més a sortir a passejar.
0: Ja.
1: Perquè amb aquests estius últimament, encara que vagis a la Garrotxa...
0: És veritat.
1: Home, si pots anar a l'Alt Pirineu potser millor, no? Un lloc més fred. Un paisatge de muntanya, i us vingui de gust passejar, doncs és un moment aquest, el de passejar, per fixar-nos en la sinfonia que Beethoven precisament va dedicar a la natura, no? I que és la seva sinfonia número 6, en fa major, opus 68, més coneguda com a Sinfonia Pastoral.

0: Fixa't que Beethoven ja ho fa, eh? Comença poquet a poquet, no tenen res, i de sobte...
1: Molt gran peixet.
0: I de sobte tu i jo no ens estàvem mirant, i de sobte estàvem els dos aquí eufòrics, sí, i ballant, eh? Amb aquesta eufòria de Beethoven. I és que, a veure, ja que portem tota la setmana molt poètics...
1: Sí.
0: I és veritat, amb Beethoven, doncs no farem una excepció.
1: Només faltaria.
0: No. I és que si haguéssim d'explicar la pastoral amb una sola idea, jo crec que probablement seria la natura convertida amb emoció humana.
1: La natura convertida en emoció humana. M'agrada la idea. Clar, perquè és això, no? És la natura des dels ulls d'un humanista com...
0: Algú l'ha escrit, aquesta
1: Beethoven.
0: Idea.
1: I a més, algú que reivindicava la humanitat com Beethoven, no? Clar, perquè quan escoltem aquesta sinfonia, el que fa Ludwig van Beethoven no és simplement descriure un paisatge, que també ho fa, però no és només això. No intenta pintar arbres, rius o tempestes com si estiguéssim davant d'un quadre.
0: No, aquest era Debussy. Aquest era Debussy. El que pintava en la música,
1: sí,
0: era
1: exacte.
0: Debussy.
1: El que realment vol explicar Beethoven és que el que sent una persona quan està en contacte amb la natura, no? Com ell mateix, que li agradava molt, era una teràpia per ell anar a la natura. I això, clar, és diferent i molt complex perquè, al final, descriure les emocions que és una cosa tan intangible és molt difícil. Mm.
0: És una cosa que ell mateix va... Sí, es coneixia que a ell li agradava anar per la natura i grans deixebles seus, com Brahms, deixebles amb la distància, eh? Sí, deixebles, sí, musicals, també eren uns grans amants de la natura i escrivien obres envoltats d'aquesta natura. De fet, el mateix Beethoven ho va escriure clarament. Aquesta obra és més expressió del sentiment que pintura.
1: És bona, eh? Més expressió, sí, sí, del sentiment que pintura.
0: Clar, i aquesta frase doncs, ens dona la clau de tota la sinfonia.

0: I aquí trobarem cert paral·lelisme amb Mozart, i quan parlàvem de la seva serenata nocturna, que va compondre en paral·lel a la seva òpera Don Giovanni, perquè la pastoral, la sinfonia número 6, la va compondre gairebé al mateix temps que la sinfonia número 5. En aquesta monumental sinfonia número 5, la va escriure alhora que escrivia la pastoral.
1: Es van estrenar el mateix dia.
0: Sí, exacte. De fet, un és l'opus 68 i l'altre 67.
1: Exacte.
0: No? La cinquena 67, sisena 68. I això és al·lucinant perquè, igual que dèiem amb Mozart, no? Que és molt, costa molt entendre que algú pugui escriure una obra fosca que parla de les entranyes humanes i tal, com Don Giovanni, i alhora fer una obra tan lluminosa com la petita
1: Seterana
0: nocturna, o com passa amb Beethoven, no? Que fa una obra que mira la natura amb aquest optimisme, etc, i alhora fa aquesta altra obra, la cinquena, que és una reivindicació de la màxima llibertat, i que estigui fent aquestes dues obres tan diferents alhora, en el mateix moment vital. És sorprenent.
1: Fixa't que t'ho diu ja simplement la tonalitat. O sigui, la cinquena és do menor. El do menor que li encanta a Beethoven, que fa amb la patètica, no? Que és un do menor.
0: És explorar aquest món interior convuls.
1: I que al final d'aquesta... Amb el triomf de la liberté ho fa amb do major. No? Do, ni, sol, fa, mi, re, do, si, do, no? Fa aquest do major. Però es passa tota la cinquena amb tensió, amb lluita, amb dramatisme. El dramatisme que et dona el do menor, la lluita constant entre cadascuna de les veus fent responent-se i preguntant-se amb aquest tema, i aquesta tensió, no? I a més, amb la famosa crida del destí. O sigui...
0: Sí, aquest cop a la porta.
1: És un cop a la porta.
0: Hola, destí, que està aquí.
1: Exacte. Tot és conflicte, força. Una sensació constant de combat que, a més, està reforçada precisament per aquest ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta. La música no para en cap moment. T'està empenyent tota l'estona.
0: Sí, és la força d'aquell que lluita per assolir la llibertat.
1: Totalment.
0: En canvi, la sisena respira.

0: Fixeu-vos, aquí ja no hi ha aquell heroisme que trobàvem a la cinquena.
1: No.
0: Aquesta voluntat de trencar-ho tot i reivindicar la llibertat. Aquí hi ha aquesta calma, una certa contemplació. Ens podem imaginar aquesta pau d'estar passejant per la muntanya?
1: Sí, sense problemes, no?
0: Tranquil.
1: Un diumenge al matí.
0: Amb les teves cabòries.
1: Exacte.
0: Còmode. Sí. És com si, clar, després de mirar el drama humà en la seva sinfonia número 5, doncs necessites marxar de la ciutat i tots els seus problemes, caminar entre els arbres i tornar a connectar amb alguna cosa essencial, que ara ve espiritual, no? Amb aquesta pau. De fet, segurament ho heu viscut, no? Si sortiu a passejar per la muntanya, i aquest punt de... Sí, i és un passeig agradable, estàs còmode... I aquest punt de desconnexió de... Oh, que bé estic, no?
1: Sí, totalment. És una mica... La cinquena és la ciutat i la sisena és la muntanya, no?
0: Mira, ben vist.
1: La natura,
0: no? Una mica això, sí. Ciutat i els seus problemes.
1: Exacte.
0: I la natura i, oh, la pau que et dona aquesta desconnexió i connectar amb allò essencial que és la vida, no?
2: Divendres,

0: Jo no sé si alguna vegada, tu que ets un home de gimnàs...
1: Cada cop menys, també t'ho diré.
0: Ah, no, però has anat amb una d'aquestes cintes que poses a córrer, no? I que pots fer d'algun sistema d'aquest que comences caminant sí, i a poc comences ràpid, fins que mors. Doncs, no, mira, no s'havia inventat a l'època de Grimm, però gairebé em sembla,
1: Sí, perquè no per accelerar-se, no?
0: És un accelerando continu, aquesta part,
1: I també ara parlant fora d'antena, tinc la sensació que aquest fragment que ara explicarem què és, és d'aquelles peces que així com tenim molt clar l'inici, com passa amb la petita serenata nocturna, no? Tens molt clar com comença, amb aquest al matí. I aquest altre fragment el pots posar en qualsevol lloc. Ara, mira, per fora d'antena ho parlàvem amb el Pedro, i tant ell com jo el vinculem molt a Mussorgsky.
0: A Mussorgsky. Això podria formar part d'un dels quadres d'una exposició.
1: Aquest és el darrer moviment de la primera suite de les dues que integren el Pirguin, titulat A la cova del rei de la muntanya. I probablement el fragment més famós després del matí, on la música comença gairebé en silenci, amb una sensació misteriosa i inquietant, i de mica en mica va creixent fins a convertir-se en una mena de persecució frenètica gairebé obsessiva.
0: A més, fa aquesta cosa de que no només ja fa un accelerando, sinó que també fa un crescendo.
1: Crescendo,
0: i un crescendo també instrumental, perquè cada vegada hi ha més instruments. Aquí Grieg també demostra una altra de les seves grans qualitats, Saber construir tensió sense perdre mai aquesta claredat, Tot és molt visual, molt teatral. De seguida ens hem imaginat una cinta de córrer.
1: Sí, per exemple. Quina banalitat.
0: No, però fixa't, gairebé ens podem imaginar els personatges movent-se, corrent.
1: És una música amb molt de moviment.
0: I tant.
1: I potser aquesta és la força del Pirguin de Grieg, no? La seva capacitat de fer-nos viatjar sense moure'ns de la butaca o allà on estiguem. Una idea que es reforça, clar, si la música conviu amb el text original d'Ibsen, tal i com es va concebre originàriament.
0: Sí. De fet, és una composició que no necessita grans conceptes filosòfics ni enormes desenvolupaments simfònics, Només necessita una melodia sincera, una sensibilitat extraordinària per crear aquesta atmosfera que ara tenim de fons. Clar.
1: Per això és una música tan ideal per poder escoltar en moments de calma, durant un viatge, una tarda d'estiu, perquè té aquesta qualitat rara, no? Una profunditat sense ser pesada, és lleugera, i prova l'hora t'explica coses.
0: És allò, un petit viatge sense moure'ns d'allà on siguem,
1: Exacte.
0: Doncs mira, sense moure'ns d'allà on estem, anem a l'audició.
1: Som-hi.
2: L'Albert i el Pedro tanquen temporada convidant-vos a seguir gaudint de la música clàssica al llarg de l'estiu amb recomanacions estivals.
3: Els homes clàssics, cada dia a la una del migdia a Catalunya Música.
0: Ja ho sabeu, arriba el moment de posar-hi una miqueta més de música i avui us volem proposar de manera íntegra les dues suites Peer Gynt d'Edvard Grieg, les opus 46 i 55.
1: Com comentàvem abans, Peer Gynt neix com una obra de teatre escrita per Henrik Ibsen, un dels grans dramaturgs europeus del segle XIX, i el protagonista és Peer, un personatge fantasiós, aventurer i encantador, però també molt egoista i incapaç d'afrontar la realitat.
0: Sí, durant tota la seva vida, Peer fuig constantment de les responsabilitats, de l'amor sincer i sobretot d'ell mateix. Sempre busca aventures grandioses, però mai acaba de trobar qui és realment.
1: Anys després, Ibsen va demanar a Grieg que composés música per acompanyar aquesta obra de teatre i Grieg va crear més de 20 peces. Amb el temps, el mateix compositor les va seleccionar i les va convertir en dues suites orquestrals, la número 1 i la número 2.
0: Dues suites que ara podem escoltar dirigides per Herbert von Karajan dirigint la Filharmònica de Berlín.

Fins aquí el resum de la setmana dels Homes Clàssics. Si t'has quedat amb ganes de més, recupera tots els programes a catmusica.cat/homesclàssics.

A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents. Entre la clàssica i l'electrònica. Un univers de músiques que no hi entenen d'etiquetes. Descobreix-les a Focus. Els diumenges a les 11 de la nit. Un espai de Maria Montes, a Catalunya Música. Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Joan Vives.
1: Benvinguts a una nova edició de l'Espai als Concerts de Catalunya Música. Avui, concert d'aquells solemnes, concert inaugural del Festival Resonanzen, és a dir, el Festival de Música Antiga de la ciutat de Viena. Un concert que hem obtingut gràcies a la nostra presència a la Unió Europea de Radiodifusió. Un concert que varen enregistrar els companys de la ràdio austríaca a la Viena Concerthaus el dia 17 de gener del 2026. És precisament el mes de gener quan, des de l'any 1993, s'acostuma a fer aquest festival de música antiga a la capital austríaca. Aquesta vegada, el concert inaugural el va protagonitzar el conjunt orquestral Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall. Un concert que es va titular Pietà, en referència a l'orfenat en el que Vivaldi va desplegar durant algunes dècades les seves classes de violí a les noies que eren internes com a orfes d'aquella institució, l'orfenat més antic de la ciutat de Venècia. Un orfenat que data de meitats del segle XIV. En els temps de Vivaldi, l'orfenat estava ocupat per noies i el fet que Vivaldi en fos el professor de violí va comportar, tal com es desprèn de diverses cròniques de viatgers visitants de la institució, el gran nivell dels concerts que es feien durant les celebracions litúrgiques al cap de setmana a la petita església de la Pietà. Les noies orfes seleccionades tocaven darrere d'una gelosia tota la música de Vivaldi. Per tant, hem d'intuir, tot i que no hi hagi una documentació precisa que ens ho certifiqui, que segurament moltes de les obres que podrem sentir tot seguit podien haver estat tocades perfectíssimament per totes aquelles noies. Aquesta singularitat d'origen de la música de Vivaldi, sumada al fet que ja portem uns quants anys recuperant de manera intensa el llegat de les dones en la història en general i en la història de la música en particular, ha propiciat que Jordi Savall proposés pel seu concert inaugural al Festival Resonanzen de Música Antiga de Viena fer el concert amb una orquestra formada només per noies. És per això que es va anunciar en francès Les musiciennes de Concert des Nations, és a dir, les músics de Le Concert des Nations. Tota l'orquestra està formada per noies, fins i tot la solista, i l'única excepció és, òbviament, el director Jordi Savall. El concert està integrat per obres de Vivaldi fantàstiques. La primera que podrem sentir és l'anomenat Il Proteo, un concert per violí, violoncel, corda i baix continu en fa major, Riom 544. Un doble concert, per tant, ja que està escrit per dos solistes. Sabem que Vivaldi el podia haver escrit a principis de la dècada de 1720 i que, de fet, en va fer dues versions. La primera, que és la que sentirem tot seguit, catalogada per Riom amb el número 544 per violí, violoncel, corda i continu. I després en té una altra, la Riom 572, aquesta vegada escrita per un conjunt més ampli, reforçat amb dues flautes, dos oboès, a part dels dos solistes esmentats i la resta del conjunt amb el baix continu. El títol complet és Il Proteo, ossia il mondo al rovescio, és a dir, Proteu o el món al revés. Sembla donar-li pàtina d'obra programàtica, però de manera ambigua. Això és molt típic de Vivaldi, ja que no ens explica de manera explícita quina història pot haver-hi al darrere d'aquest esment a Proteu. Sigui com sigui, l'obra és una de les pàgines interpretades sovint per les orquestres barroques d'arreu del món i és la que podrem sentir tot seguit. Es tracta d'una pàgina en tres moviments, seguint l'estructura habitual de Vivaldi i que sentirem interpretada per la violinista solista Alfia Bakieva al costat de la violoncel·lista Bianca Riesner i de la resta del conjunt de noies músics del Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall.

Així va sonar la primera obra del concert inaugural del Festival Resonanzen de Viena, el Festival de Música Antiga, que ja sabeu que cada any es fa en el Konzerthaus de la capital austríaca el mes de gener i que aquesta vegada va comptar amb el grup femení de Les Concerts des Nations, Les Musiciennes, tal com es va anunciar. Jordi Savall dirigint una orquestra de noies i interpretant música que Vivaldi molt probablement va fer interpretar amb les noies òrfanes de l'Hospedale de la Pietà, on durant algunes dècades en va ser professor, recordem-ho, de violí i viola. Acabem de sentir, tal com va sonar el concert per violí, violoncel, corda i continu en fa major, anomenat Il Proteo, o sigui, Il Mondo al Rovescio, Riom 544. Una gravació feta pels companys de la ràdio austríaca el 17 de gener del 2026. Recordeu, el Festival Resonanzen de Viena. Les dues obres que segueixen en el programa demà del concert són dos fragments d'un dels grans reculls de concerts de joventut d'Antonio Vivaldi, el meravellós L'Estro Armonico. És un recull de 12 concerts escrits per un, per dos o per quatre violins, corda i continu, que va ser el primer que va publicar a principis de la dècada de 1710 a Amsterdam. Això va ser un salt qualitatiu molt important per Vivaldi. L'oportunitat de poder publicar a Amsterdam li va comportar, per un costat, una major qualitat de les edicions impreses, que ja funcionaven amb el sistema de gravat, i després, un altre factor important és que la música de Vivaldi es va difondre pel centre d'Europa. Mira, un dels principals beneficiaris va ser Johann Sebastian Bach. El seu deixeble, nebot del duc de Weimar, estava estudiant a Utrecht, va aconseguir les partitures i les va portar cap a Weimar. I Johann Sebastian Bach les va poder conèixer i transcriure. El primer dels dos concerts que sentirem de L'Estro Armonico és l'Opus 3, número 11, en re menor. En aquesta ocasió, el conjunt de Jordi Savall tornarà a comptar amb la violinista Alfia Bakieva i amb la segona violinista Catalina Royce. Amb elles, Bianca Risna al violoncel i la resta del conjunt femení de Les Concerts des Nations, dirigits per Jordi Savall. Així van interpretar el concert número 11 dels 12 que integren L'Estro Armonico d'Antonio Vivaldi.

Les violinistes Alfia Bakieva i Catalina Royce, amb la violoncel·lista Bianca Risna i la resta de l'orquestra femenina de Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall, van interpretar, tal com acabem de sentir, el concert número 11 dels 12 que integren el recull de concerts L'Estro Armonico, opus 3 d'Antonio Vivaldi. Recordeu que avui estem sentint el concert inaugural de l'edició de 2026 del Festival Resonanzen de Música Antiga a Viena, un concert enregistrat a la Konzerthaus de la capital austríaca. Fa un moment, quan presentàvem el concert que acabem de sentir, us hem parlat de com Johann Sebastian Bach, a través del seu deixeble, que era el nebot del duc de Weimar, va aconseguir les partitures d'aquest recull opus 3, L'Estro Armonico. Precisament una d'aquestes partitures, el concert número 10 dels 12 que integren el recull, és el famós concert per quatre violins, corda i continu. Un concert que Johann Sebastian Bach va transcriure per quatre clavecins, corda i continu. Ho faria anys més tard, quan dirigia el Collegium Musicum de Leipzig. Però és obvi que en un concert com el que us estem oferint avui, titulat Pietà, en referència a l'orfenat on Vivaldi donava classes, orfenat venecià, doncs és normal que avui l'obra que sentim sigui en la versió original de Vivaldi per quatre violins. Una versió tal vegada més esbelta, que es divideix en els moviments habituals dels concerts de Vivaldi i que en aquesta ocasió podrem sentir tal com la van interpretar les violinistes Catalina Royce, Angela Moro, Marguerite Wasserman i Miren Zaverio al costat del conjunt femení de Le Concert des Nations dirigits per Jordi Savall. Concert per quatre violins, corda i continu en si menor, opus 3, número 10, Riom 580 d'Antonio Vivaldi.

pura electricitat, la música d'Antonio Vivaldi, plena de contrastos, allegros absolutament elèctrics i adagios que ens retraten poc menys que el silenci. Vet aquí la música deliciosa del compositor venecià, que avui és la protagonista del concert que us estem oferint, el concert titulat Pietà, concert inaugural de l'edició de 2026 del Festival Resonanzen, el Festival de Música Antiga de Viena, enregistrat pels companys de la ràdio austríaca el 17 de gener del 2026 a la Konzerthaus de Viena, i que en aquest concert va comptar amb l'orquestra femenina de Les Concerts des Nations, dirigits per Jordi Savall, interpretant obres de Vivaldi en al·lusió precisament a Pietà, el nom de l'orfenat on Vivaldi va donar classes de violí i viola durant molts anys. Vet aquí, doncs, que l'obra que va tancar el concert, segurament l'obra més esperada d'aquella actuació, és l'obra tarja de presentació del compositor venecià, Les Quatre Estacions, una obra que, pel fet d'haver estat interpretada tan sovint, no la menysté ni de bon tros. Estem parlant d'una de les obres més genials del catàleg de Vivaldi, una obra en la que el compositor, a partir de quatre sonets descriptius de Les Quatre Estacions, molt probablement, gairebé segur, escrits per ell mateix, no parlem de la seva qualitat literària, però sí de l'eficàcia a l'hora de descriure els tòpics de les diferents estacions. Doncs a partir d'aquí Vivaldi construeix una obra en la que hi podem sentir ocells, i podem sentir tempestes, i podem sentir insectes que ens piquen, i podem sentir sons de cacera i fins i tot la tremolor de les dents en ple hivern. Una pàgina absolutament magistral en la qual només cal que la interpretin músics de primeríssim ordre per poder-la posar en valor. Comprovem si va ser així en aquest concert inaugural del Festival Resonanzen de Viena amb l'orquestra femenina de Les Concerts des Nations, dirigits per Jordi Savall, i que com a solista de Les Quatre Estacions, que són els quatre primers concerts per violí, corda i continu del recull Opus 8 i Il Cimento de l'Armonia e dell'Invenzione, Jordi Savall va comptar novament amb la violinista Alfia Bakieva. Sentim aquestes quatre estacions d'Antonio Vivaldi.

L'entusiasme del públic assistent a la Concerthaus de Viena aquest dia del concert inaugural, que va ser, recordem-ho, el concert que va començar l'edició del Festival Resonanzen 2026, el Festival de Música Antiga de Viena, que es va enregistrar el 17 de gener a la Concerthaus. Va acabar amb tot aquest entusiasme i després d'això només calia esperar, òbviament, la propina que el públic també esperava. Aquest concert, recordeu, protagonitzat per l'orquestra femenina de Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall, i que va comptar a la part solista d'aquestes quatre estacions que acabem de sentir sense interrupció per la violinista Alfia Bakieva, al costat, doncs, del conjunt dirigit per Jordi Savall. Sentim la propina que van interpretar, que ja podeu imaginar que és novament música de Vivaldi. Es tracta de l'Andante, segon moviment, del concert per violí, dues orquestres de corda i baix continu en si bemoll major, Riom 583. Un preciós Andante que va sonar així.

0: Aquesta va ser la deliciosa propina del concert que us estem oferint avui. L'Andante, segon moviment del concert per violí, dues orquestres de corda i baix continu en si bemoll major, Riom 583 d'Antonio Vivaldi. L'hem pogut sentir interpretat per Alfia Bakieva, violí solista, al costat del conjunt femení de l'orquestra Le Concert des Nations, dirigits per Jordi Savall. Així es va arribar al final d'aquest concert titulat La Pietà i dedicat a la música del gran compositor barroc i violinista virtuós de Venècia, Antonio Vivaldi. Un concert que us hem pogut oferir gràcies a la presència de Catalunya Música a la Unió Europea de Radiodifusió. Recordeu que aquest concert que us hem ofert avui va ser el concert inaugural del Festival Resonanzen, el Festival de Música Antiga de Viena, i que el van enregistrar els companys de la ràdio austríaca el dia 17 de juny del 2026 a la Konzerthaus de Viena. Aquest ha estat el nostre concert d'avui.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.
0: A Catalunya Música, tot seguit, podrem sentir una obra juvenil per solistes, cor i orquestra de Ludwig van Beethoven. Es tracta d'una de les dues cantates que va compondre l'any 1790, quan encara vivia a la ciutat de Bonn, ciutat on havia nascut 20 anys abans. Les dues cantates van ser un homenatge a la mort de l'emperador Josep II d'Àustria i la segona a la coronació del seu successor i germà Leopold II. Els dos emperadors eren germans de l'arcabisbe elector de Renània Maximilià i, per tant, s'intueix que probablement al darrere d'aquestes composicions hi va haver l'encàrrec directe del mateix arcabisbe elector. Nosaltres sentirem la segona d'aquestes cantates, la que va escriure per la coronació de l'emperador Leopold II. Us en proposem la interpretació que en fa Johanna Lehesbuori, soprano, Tuomas Katajala, tenor, i Niklas Spamberg, baix, al costat del conjunt The Key Ensemble, l'Orquestra Filarmònica de Turku, i tots plegats sota la direcció de Leif Segerstam. Cantata per la coronació de l'emperador Leopold II d'Àustria, de Ludwig van Beethoven.

Així s'acabava la cantata per la coronació de l'emperador Leopold II d'Àustria, que Beethoven va compondre l'any 1790 a Bonn, quan encara no havia fet els 20 anys. La interpretació l'hem pogut sentir a càrrec dels solistes Johanna Lehesbori, soprano, Tuomas Katajala, tenor, Niklas Spangberg, baix, amb el Key Ensemble i l'Orquestra Filarmònica de Turku, dirigits per Leif Segerstam.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Música.
0: Linka. A Catalunya Música. Diumenge a les 2 del migdia, reptes nous, mirades de futur i veus empoderades. Perquè les músiques empoderades creixen i s'expandeixen sense parar. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Ens hi acompanyeu?

0: Catalunya Música.
1: A Catalunya Música, el violí vermell. Amb Xavier Casanef.
2: Sigueu tots benvinguts al Violí Vermell, l'espai que Catalunya Música dedica a la música de cinema. Programa 782. Avui arribem al programa final de la temporada i ens ha vingut de gust oferir-vos una antologia dels temes que hem considerat dels més bonics de tots els que us hem ofert al llarg d'aquest curs.
1: Mozart, Wagner, Herman, Britten, Williams, Nyman, Guinovart, tots junts al Violí Vermell.
2: I amb en Pau Blasi, antològic, tot ell, el control tècnic.
1: El violí vermell. La música clàssica en color i en blanc i negre.
2: Al Violí Vermell hem procurat oferir-vos un cop al mes un programa dedicat a una banda sonora de forma monotemàtica. Són aquells programes en els que tota l'hora la dediquem a explicar-vos una pel·lícula en funció d'explicar la seva banda sonora. El que intentem és mirar de fer-vos veure la pel·lícula a través de la seva música i a fer-la gaudir millor, fent entendre la importància, el sentit o l'estructura de les audicions en funció de l'argument o les intencionalitats del director i del compositor. Pel que ens dieu sovint, són programes que agraden força. Aquesta temporada n'hem fet 9 d'aquests. El primer de tots ells va ser el que vam dedicar a la banda sonora de Bernard Herrmann per a la pel·lícula Fahrenheit 451 de François Truffaut del 1966. Era aquella pel·lícula que passava en aquella societat en la que els llibres estaven prohibits i els bombers tenen la missió de cremar-los quan els troben. La banda sonora, molt expressiva, tenia cap al seu tram final uns temes molt i molt bonics. Us proposo de sentir el titulat El camí.

Al llarg d'aquesta temporada us hem ofert violins sobre les bandes sonores de Frankenstein, de Patrick Doyle, L'Aponio, el penya-segat, de Joe Hisaishi, La guerra de les galàxies, de John Williams, El violinista a la teulada, música adaptada també de John Williams, Charlie i la fàbrica de xocolata, de Danny Elfman, o Casablanca, de Max Steiner. Quedem-nos amb aquest programa. La seva darrera audició, com una mena d'avís, vam oferir-vos una versió orquestral de la cançó As Time Goes By, però una versió de luxe, una adaptació a gran orquestra de John Williams que comptava amb el violí solista d'Isaac Pellman.

Els dos darrers programes dedicats a bandes sonores van ser sobre la banda sonora de Jan Tiersen per a Amélie i no fa gaire la de Joe Hisaishi per a Porco Rosso, el gran film d'animació de Hayao Miyazaki de l'any 1992. Aquella pel·lícula amb aquell extraordinari personatge d'un aviador amb aspecte de porc i que en un moment de la pel·lícula deixa anar aquella frase tan certa de «més val ser porc que feixista». Una gran història, la de la pel·lícula Porco Rosso, i una molt bona banda sonora de Joe Hisaishi que té, entre d'altres, temes com aquest que us convidem a sentir ara, el titulat «A la recerca d'un temps llunyà».

0: El violí vermell, la música clàssica i la música de cinema.
1: Un dels programes més especials que hem fet aquesta temporada va ser aquell en el que vam tenir a l'estudi el compositor Arnau Bataller. Amb ell vam parlar de la seva carrera, del fet de ser músic, però també i sobretot de la seva darrera banda sonora, la de la pel·lícula Balandrau, estrenada amb força èxit aquest curs. Recordo que aquell va ser un dels programes més exigents per mi, per mirar de poder entendre bé la banda sonora de Balandrau i sobretot la seva relació amb la pel·lícula, o millor dit, la seva ubicació respecte a les imatges. Una banda sonora que pot donar l'aparença de que vol primar per damunt de tot allò bonic o sentimental sobre qualsevol altra consideració, però que en realitat, finalment ho vaig veure, a Balandrau la música ens ve de dalt. Amb les seves notes, l'Arnau Bataller posa música a l'ànima de les persones reals que van morir i que contemplen la dramatització de la tragèdia que van viure i que representen uns actors que fan dels seus personatges morts i dels seus familiars que se'ls estimen. És la música d'unes ànimes que contemplen la tragèdia que elles mateixes van viure sense dolor i amb molta estima. La música de l'Arnau així ens apropa a les persones que hi va haver de debò, les que hi ha darrere dels personatges de la ficció, i les transcendeix. Va ser un programa, com dic, força especial i amb el luxe i el plaer de tenir l'Arnau Bataller a l'estudi. Si us sembla, sentim de Balandrau el tema dels crèdits inicials.

Han sigut 9 els programes que hem dedicat aquesta temporada a repassar l'obra d'algun compositor de música cinematogràfica. Hem dedicat programes a Lalo Schifrin, a Nora Orlandi, a Karin Zielinski, a Johnny Mercer i Diane Warren en un mateix programa, a Quincy Jones, a més del nostre tradicional programa dedicat a John Williams pel seu aniversari, i el que fem cada any dedicat a Carles Casas, resseguint per quinquennis la seva carrera. Sobre Carles Casas vam dedicar un segon programa, aquest més miscel·lani, sobre el conjunt de temes amb nom de dona de bandes sonores seves. Un d'ells, que a mi m'agrada especialment, pel que sento una especial debilitat, és el titulat Catherine, de la banda sonora del film La vida abismal, de 2007. En la meva particular banda sonora personal, el nom diferent que jo li poso a aquest tema, aquesta temporada ha fet 18 anys, dibuixa, juga a futbol i no es vol perdre res de la vida.

0: El violí vermell. Amadeus, Williams i Casas Associats.
1: Al llarg de la temporada, com totes les temporades, també us oferim programes dedicats a temes vinculats amb el cinema. Programes dedicats a les bandes sonores de les pel·lícules d'un mateix director, o d'un mateix actor, o d'una actriu, sovint amb motiu d'algun aniversari relacionat amb ells. O programes sobre alguna temàtica cinematogràfica, on podem copsar l'evolució i la varietat de la música de cinema en determinats gèneres o subgèneres. Per exemple, vam dedicar un programa a la música del cinema de terror de la productora històrica anglesa Hammer Films. També, i dins també del terror, vam dedicar-ne un altre a la música del cinema del terror japonès. Vam dedicar un programa a la música de les pel·lícules del Robert Redford i també un altre a les de les pel·lícules del director Luchino Visconti. Aturem-nos en aquell programa. Naturalment, si avui el que us vull oferir és una selecció d'audicions boniques, poques ho seran tant com el tema que Visconti va escollir perquè fos el principal de la seva pel·lícula Mort a Venècia del 1971. Aquesta obra mestra de Visconti, adaptació a la gran pantalla de la novel·la curta de Thomas Mann, que explica la història situada l'any 1911 del compositor Gustav von Aschenbach, allotjat en un hotel de luxe a Venècia i que veu enterbolida la seva estada per un jove adolescent, Antazio, que per en Gustav és l'encarnació de l'ideal de bellesa etèria a la qual ha intentat desesperadament donar expressió en les seves creacions musicals. Un film bellíssim en la forma, amb una música que l'ompa completament i el dota d'un plus de bellesa i de mirada destinal, la de Gieto, el moviment quart de la cinquena sinfonia de Gustav Mahler. El sentirem en la interpretació que sentim al film, amb l'orquestra de l'Acadèmia de Santa Cecília, dirigida per Franco Manino. Mort a Venècia, un film que a mesura que ens fem grans entenem millor, perquè no és la bellesa el que desitgem, és el dret a la bellesa el que encara perseguim.

Què? Quina preciositat, oi? Altres programes temàtics cinematogràfics que us hem ofert aquesta temporada han sigut sobre la música de pel·lícules que tenen el cotxe com a protagonista, un altre sobre l'evolució de la música del cinema històric, un altre sobre la música de les pel·lícules que són biografies de compositors, fins i tot us hem ofert un violí sobre la música de les pel·lícules adaptacions de novel·les d'Agatha Christie. I cap a mitjans de temporada també us vam oferir un programa amb una selecció de temes de bandes sonores on el protagonisme el tenia el violí. Us convido a sentir ara el tema principal del film L'última primavera, en el que el protagonista és un jove violinista que és salvat d'un naufragi cuidat per dues senyores grans. En aquest film, el violí és l'instrument protagonista absolut i també les músiques que amb ell interpreta el personatge protagonista, arribant la història al seu clímax amb un concert final, una mena de concert per a violí, que és el tema que us oferim, música de Nigel Hess, amb Joshua Bell com a intèrpret solista.

I per bé que tots ho són, un dels programes d'aquesta temporada va consistir en un grapat d'audicions d'una tria personal meva. I entre elles hi havia el tema del Cheek to Cheek, de la pel·lícula Barret de Copa del 1935. Si existeix la reencarnació i es pot escollir, jo demano reencarnar-me en aquest moment cinematogràfic del ball del Fred Astaire i la Ginger Rogers, i tant més ser l'un com l'altre. És que jo no sé per què, quan els veig en aquesta escena, sento que m'envaeix la bellesa i la felicitat. I això és bonic, que és del que va el programa d'avui.

0: El violí vermell a Catalunya Música, intensament clàssica.
1: En aquesta temporada ha mort un bon amic meu. De fet, va ser gràcies a ell que vaig començar a fer ràdio. No volia acabar la temporada sense dedicar-li una audició del violí vermell, recordant tantes hores de ràdio que vam viure plegats fa molts anys i tantes altres coses que hem compartit. M'agradaria dedicar-li un tema de Michael Kamen, un compositor que ens agradava molt a tots dos i que també se'n va anar massa aviat. I, en concret, un tema seu que va formar part del programa dedicat aquesta temporada a la música de les pel·lícules de missions a l'espai. El tema Gran Final de la música de Michael Kamen per a la sèrie documental de La Terra a la Lluna de l'any 1998. Josep, allà on siguis, un petó, dona records de part meva a Bernard Herrmann.

La següent audició és un dels temes més bonics de la banda sonora de Bill Conti per a Rocky, el film del 1976, escrit i protagonitzat per Sylvester Stallone. Una pel·lícula que a mi m'agrada molt, amb una banda sonora excel·lent. Un tema que us el vam oferir en el programa dedicat a les bandes sonores que enguany fan 50 anys, un dels 3 o 4 que hem dedicat a aniversaris. Aquest tema que sentirem es titula Sol al ring, dedicat a tots els que, com jo mateix, en algun moment del curs hem tingut la sensació que aquest curs no s'acabava mai, que la lluita és incessant i inclement, titànica i molt cansada, i que, com Rocky, el que toca és aguantar, aguantar i aguantar, esperant que arribi el moment de l'oportunitat del cop que igual ens faci guanyar el combat.

I és que, naturalment, al llarg d'aquesta temporada, més enllà dels programes, com sempre en cada temporada, com sempre en cada curs, hi ha hagut de tot. Moments bons i moments no tan bons. Però, per sort, hi ha una cosa que tots els que sentim el violí vermell i tots els que sentim aquesta emissora tenim en comú i ens salva la vida, passi el que passi. La música. Un dels programes amb música més bonica que us hem ofert aquesta temporada va ser el dedicat a William Shakespeare a partir de les bandes sonores de Patrick Doyle, de les 5 adaptacions d'obres d'aquest autor dirigides per Kenneth Branagh. La darrera d'elles és El vostre gust, del 2006, i us en vam oferir com a audició aquest meravellós tema titulat Romans de violí.

0: El violí vermell, amb Xavier Casanef.
1: Molt bé, hem d'anar acabant i ho volem acabar amb un tema ple d'alegria, companyonia i complicitat. Sentirem la cançó If I Didn't Have You, si no et tingués a tu, de la banda sonora de Randy Newman per al film Monstres S.A. de l'any 2001, procedent del programa dedicat a les bandes sonores d'aquell any, que enguany en fan 25. I és que, si ho pensem bé, aquest programa és una mica com Monstres S.A., com aquella pel·lícula. En aquell film, els dos protagonistes eren dos monstres, en Sullivan i en Mike, que passen aventures. I aquí podem fer moltes parelles com aquests dos monstres. Sens dubte, en Pau i jo. No sé quin seria quin, ja ens posem d'acord després, Pau. Però també el programa i l'emissora. O, per què no, el programa, i jo com a portaveu seu, i cadascú de vosaltres. I en això, si més no per part meva, comparteixo plenament el títol i el que diu la cançó. No tindria res si no et tingués a tu, tu i jo junts, així és com sempre hauria de ser, perquè tots dos sabem que és veritat, no tindria res si no et tingués a tu.

Doncs bé, fins aquí aquest violí vermell d'avui, en el que us hem ofert una selecció dels temes que, al nostre particular parer, ens han semblat dels més bonics que han sonat al llarg d'aquesta temporada 2025-2026 que avui acabem. Esperem que aquest conjunt d'audicions us hagin agafat ganes de seguir escoltant el violí vermell, que ja sabeu que, si voleu, ho podeu fer sempre que vulgueu anant a la plataforma 3Cat i posant al cercador el nom del programa. Allà hi trobareu els 782 violins que us hem ofert fins ara. Pel que fa a nosaltres, ens tornem a retrobar a l'octubre, si Herman vol, en una nova temporada, la temporada número 20 del Violí Vermell. Moltíssimes gràcies per haver estat al nostre costat, que tingueu un bon estiu i, si les feu, unes molt bones vacances. I sempre que la música us acompanyi.

0: Catalunya Música. A Catalunya Música comencen les músiques empoderades. Una tertúlia musical per imaginar-nos la clàssica del futur. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. Amb Marina Sala, Alba Pujals, Sergi Núñez i Marta Pons. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart.
1: Aquesta setmana a Músiques Empoderades tanquem temporada mirant cap a l'estiu. Quan arriben les vacances també arriben els festivals, els concerts a l'aire lliure i les programacions especials que omplen de música auditoris, jardins, monestirs i castells. Però què busquem exactament quan anem a un festival? Només sentir música o busquem alguna cosa més? Avui us portarem algunes recomanacions per aquest estiu, però també reflexionarem sobre el paper que tenen els festivals a la vida musical i sobre la manera com escoltem música quan el calendari s'alenteix una mica. Comencem.
0: Músiques empoderades. Ens hi acompanyeu?
1: Benvinguda i benvingut. Com esteu?
2: Bé, bon dia.
3: Molt bé.
1: Sou dues persones presencialment, tot i que tenim... diguéssim, a l'atmosfera, tenim l'Alba i la Marina que ens han deixat unes notes de veu perquè és el tema de fer programes amb músics que tenen bolos. I llavors avui tenim un programa així com híbrid, però esperem doncs, que et surti tot com ho tenim pensat. Quin és el concert de l'estiu de la vostra vida? Quin és el que recordeu més amb més entusiasme?
2: Ostres, quina pregunta tan difícil.
1: Sí. Home, esclar, esclar.
2: Un concert on jo hagi anat de públic,
1: home,
2: entenem,
1: potser,
2: no?
1: Potser sí. Oriol, el rellotge el tens per aquí, aquell tic-tac.
2: Aviam, l'any passat...
1: De tant en tant, tic-tac, tic-tac.
2: L'any passat va ser divertit perquè amb la Marina vam participar al Festival Vido, sí. Vam tocar amb el Benjamin Clementine i, a més, després ens van donar doncs, un passe VIP per la resta de dies. Carai. I va ser divertit perquè vaig veure el Catriel i el Paco Moroso... dos cantants argentins que s'han fet molt famosos ara últimament, sí. Que fan com un funk així... Bueno, molt xulos, amb una posada en escena molt guai, amb uns músics increïbles, i em va agradar molt. I això va ser l'any passat.
1: Molt bé.
2: No diria que és el concert de la meva vida, però em va agradar molt, i a més, com a anècdota, és que amb la Marina el dia anterior... No, l'endemà tocàvem
1: molt
2: al
1: bé.
2: Festival. Sí.
1: I Sergi, tu que vas a tants i tants concerts, no em diguis que no tens aquell concert que encara el recordes ara. No m'ho puc creure.
3: Sí, sí que en tinc. Ah. No són tant de clàssica ni de jazz ni de, diguéssim...
2: I ara també m'he recordat que l'any passat també vaig veure l'Star de Relent en directe,
1: sí.
2: A principis de... Bueno, finals de juny de l'any passat, i també em van encantar.
1: Molt bé.
2: Molt. Em van agradar moltíssim.
1: Molt bé. Doncs escolta, Sergi, sí. Què? No, jo... Algun nom o què?
3: Sí, no, jo només diré, va haver un any que van venir dos dels meus grups preferits de heavy metal, que em va fer molta il·lusió veure'ls per primer cop, i em quedaré, va, amb una anècdota que ho aconseguiré lligar una mica amb la clàssica, que és fa molts anys, quan jo tenia 15 anys, que vaig anar amb els meus pares de viatge a Helsinki, i per casualitat, perquè ens ho va dir una persona local d'allà, vam acabar anant a un concert d'una orquestra de 100 guitarres elèctriques davant de la catedral de Helsinki.
1: Carai!
3: I això em va fer molta il·lusió perquè era com... Bueno, replicaven com el model d'orquestra clàssica, però versió heavy metal.
1: Escolta.
3: Divertidíssim. Va ser, va ser molt divertit. I era una peça així com instrumental, amb un punt simfònic, l'arranjament.
1: Sí, sí, sí.
3: Era prou simfònic, però amb guitarres elèctriques tot.
1: I tu devies estudiar la guitarra en aquell moment.
3: Sí, em va encantar.
1: Escolta, doncs amb aquesta anècdota del Sergi, comencem el nostre programa.

0: Res a veure amb les guitarres elèctriques, no. Diria. Què és això?
1: Aquí sentim un fragment del Crepuscle dels Déus, que interpreta l'orquestra al Festival de Bayreuth. I us ho porto perquè hi ha un concert molt especial que hi haurà al Festival de Peralada.
0: Sí.
1: Aquest any el Festival de Peralada, que se celebra al Castell de Peralada, aquest any compta amb molts noms, com el concert inaugural de Benjamin Bernheim, Hermonella Jajo, el 17 de juliol, també hi haurà Printerfell el dia 25,
0: sí.
1: Un concert d'homenatge a Montserrat Torrent el 6 d'agost, o, per exemple, un espectacle sobre el barroc italià, càrrec de Jordi Savall, Núria Rial i el Concert des Nacions,
0: sí, sí.
1: El 9 d'agost. Però el gran, gran, gran concert, jo crec, i en majúscules, crec que en aquest cas està molt justificat dir-ho en majúscules, és un concert que va a part, que serà més enllà, fora de la programació habitual del festival, que serà el 29 d'agost, no el Castell de Peralada, sinó el Palau de la Música, i vindrà l'orquestra del Festival de Bayreuth, dirigida per Pablo Heras Casado, i oferirà una selecció de fragments de la tetralogia de l'Anell dels Nibelungs. I aquest concert és tan especial perquè commemora, per una banda, el 40è aniversari del Festival de Peralada i també el 150è aniversari de l'estrena tant de l'Anell mateix com del Teatre de Bayreuth el 1876. I, a més, és com molt únic perquè és l'inici d'una gira que l'orquestra del Festival de Bayreuth farà per altres ciutats, que primer per València, però també per altres ciutats espanyoles com Madrid, Santander i Sevilla. I es veu que és el primer cop que l'orquestra fa una gira tan gran. Havia sortit puntualment, però com a gira d'aquesta magnitud, és la primera en la història de l'orquestra i, per tant, és realment una fita molt, molt única i històrica. I que qui vulgui veure Wagner amb tota la seva dimensió... Això sí, és en format concert, eh? No és escenificat. Aquest concert és imprescindible pels grans wagnerians.
0: Clar, és que hem de recordar que a Peralada l'auditori encara no el tenim. Per tant, suposo que una orquestra d'aquesta importància necessita, clar, un auditori ferm, diguéssim, i el Palau de la Música seria, doncs, suposo, un bon lloc, no?, per l'actuació. Però vaja, realment els wagnerians deuen estar supercontents, no?
1: Sí, bueno, suposo que sí. No he anat a entrevistar-los, aviam que en pensen, però vull donar per fet que sí. De fet, crec que ja va venir no fa tants anys, jo crec que deu fer vora 15, ara ho estic dient molt de memòria i no diré un any exacte, però em sembla que a principi de la dècada dels 2010 ja van venir al Liceu l'orquestra del Festival de Bayreuth, i si no m'equivoco crec que el primer concert fora de Bayreuth d'aquesta orquestra també va ser Barcelona en ple franquisme.
0: Carai.
1: Crec, vull dir que el vincle Barcelona-Bayreuth és potent.
0: Què creieu que busca la gent quan va a un festival d'estiu? Alguna cosa més, per exemple, que quan va a un festival normal o un concert normal, és a dir, hi ha un plus en els festivals d'estiu? La gent vol una experiència que ara està tan de moda, no? Que es venen tant les experiències.
2: Sí, jo crec que sí.
0: O no, no sé, pregunto,
1: sí, no.
2: Sí.
0: A veure.
2: Jo crec que depèn de la gent, no? Vull dir, i també depèn del festival. Evidentment, la gent que va al Sónar, la gent que va al Primavera Sound, al Festival Vida, busquen una cosa que segurament... persones que volen anar a veure una orquestra X és una altra, no? Vull dir, jo crec que potser la gent que va a veure música pop, potser fins i tot ja es busquen potser més l'experiència, no?, del festival, de
1: jo diria...
2: gent que se'n va allà amb la tenda de campanya, sí, no? Vull dir, o el càmping, o on sigui, o l'hotel, i estar amb els amics també, no?, més la cosa aquesta de festa. Això, evidentment, festivals... com el Sónar, eh?
0: Sí,
2: vull dir, una cosa totalment allunyada. Després, els festivals de música clàssica, moltes vegades a Alemanya i Àustria tenen aquesta cosa de fer-los en espais oberts, també, no?
0: Sí,
2: vull dir, al mig del bosc o en parcs molt grans, que pots anar també amb la família, vull dir, crec que és diferent,
0: això
2: no?
0: Seria també, ben bé el concepte d'experiència, no?
2: Exacte,
0: no?
2: Vull dir, jo crec que es busca també una experiència diferent d'un auditori, no?
1: Sí, però és molt diferent,
0: no
1: jo crec.
0: A veure.
1: En el sentit que els festivals de pop, bueno, i aquí podies posar música electrònica, així, al final...
0: Sí.
1: Són supergrans esdeveniments on segurament hi ha molta música, massa, que tu no pots ni arribar a consumir, i per tant, sí que hi ha una certa gent que va a l'artista, però principalment la gent va al festival.
2: Exacte.
1: No? I la gent que és fidel a un festival, si no passa res estrany que canvia molt el festival i va any rere any, si pot anar, no? Canvia en una clàssica, o fins i tot en un de jazz, és que al final els hi diem festivals perquè funcionen així, però és un cicle, perquè en un festival normalment és un, dos, tres dies i està tot encabut allà. Un festival de jazz o de clàssica normalment és un màxim dos concerts al dia i normalment duren una setmana o una setmana i mitja o dues, no? No duren dos dies i hi ha 30 concerts, no? Llavors jo crec que aquí tu vas a un artista i a més, com dèieu, busques, no sé tant l'experiència, però un valor afegit d'una altra cosa. Sigui un espai obert, sigui un lloc on, a diferència d'un equipament, et poden servir una beguda o un menjar, sigui... bé, alguna cosa afegida que segurament en un equipament habitual durant la temporada regular no tens. Sí, jo crec que la gran diferència és aquesta.
0: I dit això, ara la Marta ens parlarà d'una proposta, però que hi ha uns certs, diguéssim, encara... com ho hauríem de dir?
2: Enigmes.
0: Enigmes, algun cert silenci al voltant de la proposta. A veure...

0: Marta Pons, a veure...
1: Bé, de Wagner passem a Puccini, no?
0: Sí, sí, ho veig.
1: I estem escoltant el coro Boca Chiusa de l'acte segon de Madama Butterfly de Puccini. En aquest cas, dirigida per Herbert von Karajan, l'interpreta l'Orquestra Filarmònica de Viena i el Wiener Staatsopern Chor. Aleshores, porto aquesta música perquè em serveix per explicar un projecte nou que està començant l'Orquestra Simfònica del Vallès.
0: Sí.
1: Un projecte, diríem, en format de música de cambra. A finals de maig van estar fent una setmana de proves per trobar doncs, un quartet de corda, un trompa, un clarinet i un quartet de cantants, dos tenors, una soprano, una mezzo i un baríton. Ah, no, he dit quatre, no, cinc. Cinc cantants. Aleshores... Jo vaig guanyar la plaça de cello i...
0: Ah, mira que bé!
1: Sí, i vam començar ara aquesta setmana passada a assajar i és un projecte que una mica el porto com per dir que els músics a vegades recomanem moltes coses per anar a veure, però a vegades nosaltres no tenim temps per anar a veure la quantitat de coses que potser a mi personalment m'agradaria, no? I una mica per dir que sembla ser que a vegades parem i en realitat no parem tampoc a l'estiu, no? Vull dir que és una feina bastant continuada. Hi ha enigmes perquè... encara no s'ha estrenat, s'estrenarà a la temporada alta aquest octubre.
0: Sí.
1: Ja tenim bastantes dates confirmades, pot ser que en caigui alguna aquest estiu o a finals d'estiu al setembre. I l'espectacle es diu De Líric i una mica el que fa és fusionar doncs, els tres llenguatges artístics, no? L'òpera, per una banda, perquè al final, doncs, el que seria tot el fil argumental ens el donen les diferents àrees d'òpera que han escollit per aquest espectacle,
0: sí.
1: La música clàssica i el teatre de text, perquè de fet la seva idea és que aquest espectacle vagi pels circuits de teatre, no?
0: Uh-huh.
1: I d'aquesta manera es convertirà en una proposta doncs, de teatre físic i visual on la música i el moviment són protagonistes. Ens fan aprendre l'hora i poc que dura l'espectacle de música, tot de memòria. Estem parlant d'àries d'òperes com, per exemple, el Nessun Dorma o àries de Madame Butterfly,
0: sí, sí.
1: Que normalment necessites el director per anar seguint els cantants. Llavors, serà també un repte no, pels músics, perquè al final doncs, tot això també va de
0: però
1: memòria.
0: Però tot de memòria,
1: tot absolutament
0: sense director.
1: De memòria, sense director.
0: Carai.
1: I això ho està... La direcció musical l'està fent la Noemí Pasquina.
0: Sí.
1: I l'escènica, el Jordi Portí. I la dramatúrgia parteix del clàssic de Cyrano de Bergerac, d'Edmond Rostand, no? Reinterpretat a través de fragments d'òperes universals que il·lustren i potencien les emocions de cada escena. No? Doncs àries i duets seleccionats de compositors com Puccini, Verdi, Mozart, Gounod o Donizetti, doncs dialoguen amb la trama teatral i n'acceptuen el seu esperit romàntic, heroic i melancòlic.
0: Doncs escolta... Per no saber res, ara ja sabem
1: sí,
0: moltes coses,
1: sí,
0: no?
1: Sí, moltes coses, sí, sí.
0: Però vaja, a mi això de memòria em preocupa una mica.
1: A ja, mi
0: no?
1: també.
0: Perquè sembla que...
1: A mi també.
0: I sí, sense director?
1: I sense director, sí. És a dir, els assajos s'estan fent, evidentment, amb la Noemí
0: Pasquina.
1: Sí, amb la Noemí Pasquina. Llavors, el que hem fet ara és gravar aquests primers assajos musicals que hem fet, gravar-los, i res, doncs al cotxe em poso la gravació i ara es tracta d'aprendre-s'ho de memòria. I ara el que començarem a fer aquesta setmana propera és fer tots els assajos teatrals.
0: Però sí, això sí. Llavors vol dir que tot l'estiu tu treballaràs o treballareu tot
1: sí.
0: l'estiu per poder, suposant que hi hagi una data a final d'agost o...
1: Sí, els assajos van començar ara abans de Sant Joan, van començar el dia 15 de juny i després de Sant Joan també van continuar i la cosa és que vam fer una petita parada el dia 3 de juliol i tornem a reprendre els assajos el dia 13. És
0: molt
1: a dir,
0: bé.
1: Del 13 al 31 de juliol hi haurà assajos intensius i per acabar de muntar doncs, tot el tema d'escena. I, de fet, una de les coses bones que té el Vallès és que no es queda a Barcelona. Vull dir
0: i tant, que es mouen
1: que sempre
0: molt.
1: Es mouen molt, molt per tot Catalunya, no?
0: Molt bé, doncs escolta, ens ho apuntem, que vagin molt bé
1: si
0: aquest, tots aquests
1: dates,
0: assajos.
1: Ja us ho diré.
0: Home, i tant que sí, escolta,
1: si
0: segur que en sortiran.
1: Sí.
0: Us hem dit que l'Alba Pujals i la Marina Sala avui no podien ser aquí, però ens han deixat unes notes de veu, no, Oriol? Comencem per la Marina. Primer posem-li música.

0: Hola a tots i totes, aquí van les meves recomanacions d'estiu.
1: A veure.
0: A mi fa temps que m'inspira molt la programació que fan al Festival Jordi Savall, que aquest any es celebra del 10 al 16 d'agost, i us volia proposar dos concerts. El primer és el concert inaugural, que es fa a Montblanc el dia 10 d'agost a la nit, a l'exterior, i em sembla bastant xulo que ens acompanya a fer la volta al món que Juan Sebastián Elcano va fer a principis del segle XVI, i per tant s'aniran descobrint les músiques precolombianes d'Amèrica, Àsia i Àfrica, i a més serà amb l'actor Jordi Boixaderas. L'altra proposta, que també em sembla molt, molt guai, és el cicle d'Asiar de Fanny Mendelssohn, que serà interpretat per la cèlebre pianista Olga Peschenko. De fet, aquest cicle, a més d'una peça, l'hem portat al programa diferents temporades.
1: I ara sona.
0: I, a més, això comptarà amb una interpretació de diverses poemes contemporanis de poetesses catalanes. I això anirà a càrrec de l'actriu Helena Terrats. Res, espero que us agraïn molt les meves recomanacions.
1: Ens han agradat, no?
2: I tant.
3: Sí.
1: Digues, digues.
2: De fet, jo sempre estiuejo Altafulla i Altafulla Montblanc, aviam, no està aquí al costat, però escolta'm...
3: Et queda relativament a prop.
2: Em queda relativament a prop, en 30 minuts m'hi puc plantar. I és una bona idea, potser hi vaig,
1: sí. Doncs mira, dues propostes, sí. Concert inaugural i el cicle de Jar l'any, aquest cicle tan bonic. Doncs escolta, dit això, Marina, gràcies, arribaria el jazz, no? Doncs vinga, va, som-hi.

0: Sergi, per què rius, Sergi?
1: No, perquè aquí tenim l'Oriol encandilat.
0: L'Oriol ara li ha canviat la cara.
1: L'Oriol, hi ha peces que li canvien la cara quan les portem.
0: Aquesta seria una bona frase.
1: I aquesta és una d'elles.
0: Exactament, Oriol. Molt bé. A veure.
1: No, sentim la veu de Liz Wright, a Your Love. I Liz Wright serà una de les caps de cartell del Festival de Jazz d'Andorra.
0: Molt bé.
1: Que, per qui no el conegui, era un festival històric on va passar-hi Miles Davis i supergrans noms del jazz, i que des de fa poc després de la pandèmia havia estat aturat molts anys i s'ha reprès, i es fa a la parròquia andorrana d'Escaldes Engordany. No? I aquest any hi ha noms interessants i a més com bastant diferents, perquè hi haurà un trombonista de funk suec que es diu Nils Landgren, un saxofonista nord-americà que és en Joshua Redman, Paquito de Rivera amb aquesta clau més caribenya, i també Maria Schneider amb aquest context més de Big Band, que també us puc...
0: Em
1: sembla que després,
0: després
1: reapareixerà.
0: Sí, reapareixerà.
1: I a mi m'agrada molt perquè és això, tens grans noms en un lloc, bueno, ja ho sé que Andorra sí que és un lloc on hi ha diners, però almenys és un lloc com a mínim descentralitzat en quant a llocs on passen moltes coses, no? Que és els Pirineus, i també crec que és... Per molt que sigui dins Andorra, també gent de la Seu, gent de Puigcerdà i així poden anar a gaudir d'un concert de jazz de primer nivell i no haver de baixar a Girona o a Barcelona, cosa que crec que està molt bé. I després també perquè es combina amb tot de jams i de concerts gratuïts molt més petits d'artistes catalans i fins i tot andorrans, no? D'Andorra hi haurà en Quic Barroc, però també hi haurà Tom Felices, per exemple, com a propostes emergents que a sobre es combinen. I després dels concerts principals fan el hall de la Sala del Prat del Roure, que és, diguéssim, la sala gran on es fa el festival, fan jams, també.
0: Caram, molt bé.
1: Vull dir que hi ha una mica de tot i em sembla com un format que realment crec que està bastant ben trobat.
2: Sí, això també ho fan al Festival de Jazz de Terrassa, que és a la primavera. Sempre hi ha els concerts típics que s'ha de pagar, a la Nova Jazzcava, però després a les places de la ciutat i, a més, a diferents localitzacions de la ciutat, que no està sempre tot al centre, i fan concerts gratuïts els caps de setmana, ja està molt bé. I llavors també el tema de les jams.
3: Però potser la clàssica això no fa, no? Aquest model tant de jams, diguéssim, els noms superconsagrats al costat de figures molt emergents. Sí. Això no sé si funciona tant amb la clàssica.
2: Jo crec que no.
1: Jo crec que no tant, en general.
2: No, si estic, no sé, a l'agost que sempre hi ha la Schubertiada, no?
3: De la Schubertiada potser seria...
2: Sí.
3: Potser sí, la Schubertiada.
2: Fa servir més
3: una mica,
2: amb músics emergents,
3: sí.
2: No?
3: Sí.
2: Però s'ha de pagar. Vull dir que no fan concerts gratuïts,
3: clar.
2: No?
3: Sí, sí.
2: Vull dir que potser el format d'aquests dels festivals de jazz, els músics emergents, evidentment, cobren, però són concerts gratuïts.
3: Ja.
2: Almenys a Terrassa, eh?
3: Ja.
2: Moltes vegades passa això.
1: Això, a la clàssica, jo crec que funciona més, per exemple, en segons quins programes, per exemple, el Castrals, no? De posar un compositor emergent que ha fet una estrena nova, que de posar o perquè obri o perquè estigui una mica per allà al mig, i després hi ha una obra del gran cànon, que és una gran reclam perquè tothom vingui al concert.
3: Beethoven, Mozart.
1: En canvi, això aquí crec que es fa més en clau de compositors.
2: Sí.
1: I després em quedava dos concerts, ara sí que aniré a Barcelona, perquè jo crec que els grans amants del jazz sabran que aquest any hi ha dos centenaris molt marcats de la història del jazz, que és el centenari de Miles Davis i de John Coltrane, que van néixer tots dos el 1926. Hi haurà dos concerts d'homenatge amb ells. Per una banda, el 24 de juliol, al Palau de la Música, dins del Festival de Jazz de Barcelona, el baixista Marcus Miller oferirà l'espectacle We Want Miles. I el dia 22 de juliol, és a dir, dos dies abans, el Mas i Mas programarà Jamboree 1, The Azar Lawrence Quartet i el seu espectacle Salutes Joe Coltrane, que
3: molt
1: està dedicat
3: bé
1: a la discografia que Coltrane va fer amb el segell Impuls.
3: Doncs escolta, fantàstic, farem aquest repàs. Molt bé, Oriol. Ara arriben doncs dues dones empoderades. Recuperem la Maria Schneider i la seva música i arriba l'Alba Pujals.

0: l'Alba Pujols, a veure què ens recomanarà l'Alba. Aviam si ens sorprèn, aviam si no ens recomana jazz i ens recomana doncs, alguna cosa de música barroca. No, em sembla que no. A veure, Oriol.
1: Hola a tothom. Doncs m'agradaria donar-vos les meves recomanacions per aquest estiu. I com bé ha dit el Sergi, s'està duent a terme el Festival de Jazz d'Escaldes Engordany, Andorra, i hi ha hagut concerts de músics de renom internacional com Paquito de Rivera o el trombonista Nils Landgren o el saxofonista Joshua Redman, però aquest festival també compta amb talent tan emergent i talent local, tant local com Quic Barroc, pianista d'Andorra, o altres d'aquí de Catalunya com Xema Riera o el Tom Felices. I dir-vos que el festival encara durarà fins al dia 9 de juliol i encara teniu grups com el Pol Homedes, trompetista, el dia 7 de juliol a les 8, o Maria Schneider amb la Classy Jazz Big Band el 8 de juliol a les 8. Per aquells que volen tornar cap a la ciutat, a la Jazz Cava de Terrassa es fa el Jazz a la Fresca i aquest any tenim el dia 10 de juliol la Big Mama Montse amb The Captain's Brotherhood. Després tenim el dia 11 l'Enric Alegre Quintet i el dia 16 tenim l'Àlex Pons Quintet. Us sonarà algun nom? I és que és el germà de la Marta Pons.
0: Home,
1: i després de l'Àlex Pons hi haurà una jam session per tots aquells que es vulguin unir a la música. I un altre cop, si acabeu farts de la ciutat i de l'aixafogó de la ciutat, podeu tornar cap als Pirineus, i és que entre el juliol i l'agost es du a terme el Festival de Música Antiga dels Pirineus. I tinc alguns concerts per recomanar-vos, com l'Ensemble Barcelona Comtal, a la Seu d'Urgell, el dia 3 de juliol, el Polifem Consort a Llívia, el dia 11 de juliol, o Cordis in Custodia, el dia 2 d'agost, a Portbou. Bones vacances a tothom i fins la pròxima temporada.
0: Sort que li vam dir una recomanació, eh? Molt bé, gràcies al Pujals. Nosaltres anem a l'última proposta musical.

0: teu amor.
1: Marta Pons, no anaves a dir res del teu germà.
2: Ostres,
1: has quedat molt malament, eh?
2: Bueno, és que l'Alba m'ha sorprès molt.
1: T'ha guanyat per l'esquerra, diguéssim.
2: Sí, sí. De fet, ara no vull equivocar-me, però diria que en el concert de l'Antric Alegre també hi toca, perquè l'Àlex és el bateria de la Big Band que dirigeix ell, de la Freddy's Jazz Band, que de fet l'Oriol el coneix, perquè hem vingut alguna vegada aquí.
1: Sí, l'Oriol està amb tot,
2: aquí,
1: no se li escapa detall.
2: En aquest estudi.
1: Molt
2: ja
1: bé.
2: Aniré l'Àlex, ja.
1: Molt bé.
2: Jo l'aniré a veure, eh? Home, meu germà petit.
1: Home, i tant, que hi has d'anar, si no és que quedaries ja.
2: No, clar, jo sóc una fan del meu germà. I
1: molt
2: tant.
1: Bé, molt bé.
2: Sí, aquesta música que estàvem escoltant és la Judith Nederman, que l'he portat perquè el proper dia, 20 de juliol, a les 8 del vespre, al Palau de Pedralbes, toca amb la Gio Orquestra, no? L'orquestra, diguem-ne, de Girona. Es fan dir així, no? La Gio. I presenten una producció musical simfònica amb temes de la Judit, bàsicament, i els temes, diguem-ne, més significatius. Jo no sé si aquest que estem escoltant serà un dels temes que es cantaran. De fet, és un concert que jo tinc moltes ganes d'anar a veure i que tinc bastants amics que hi toquen. I en aquests temes més significatius, doncs, que interpretaran, a més, hi ha tots els arranjaments del Joan Albert Amargós, que, de fet, ell és qui dirigirà, doncs, l'orquestra en aquest concert, no? I el projecte proposa, doncs, una escolta renovada del repertori de la Judit, amb la força melòdica i poètica de les cançons aquestes seleccionades, juntament amb aquests arranjaments i aquestes melodies que portarà, doncs, l'orquestra simfònica, no?, en aquest cas. I veureu que, a més, hi ha una proposta escènica. Jo he vist algunes fotos de quan es va estrenar ara al febrer a Girona, on el tema escenogràfic és el color vermell, i hi ha com una posada en escena, doncs, on tot s'envolta a través del vermell. Els músics van amb tocs vermells, les llumetes també. Bé, jo crec que serà un concert molt xulo, ja només per com canta la Judit, sinó perquè, a més, crec que a nivell orquestral els arranjaments del Joan Albert Amargós sempre són molt interessants, i de fet és una orquestra que sona molt bé sempre, també.
1: Doncs, escolta, fantàstic. Jo crec que ara, abans d'acabar, hauríem de... Igual que vam fer l'any passat, diria, que va ser fer una mica de balanç de la temporada. No podem marxar sense fer un cert balanç, no? Jo, si us sembla, comencem per la Marina, després sentim l'Alba i després a vosaltres dos, sí?
2: Perfecte. A veure, va.
3: Doncs jo al programa li posaria un 8,5-9, perquè crec que sempre es pot millorar, però crec que estem fent les coses bastant bé. Perdoneu que estic a la platja.
1: Com la platja? Però que no dic que tenia un concert, la Marina. A veure...
3: I què podríem millorar?
1: Ai, ai, ai.
3: Doncs a mi m'encantaria que... que l'audiència i nosaltres poguéssim interactuar més i que poguéssim aprendre els uns als altres, doncs, una mica més. Que ens poguéssim conèixer una mica més els que estan a l'estudi i els que estan fora de micros.
1: Doncs, què us sembla, això?
2: A mi em sembla molt bona idea.
4: Sí, a mi també.
1: Bona idea.
2: Aquesta interacció, no? Que, de fet, moltes vegades el que... ens estem convertint una mica com, a vegades, els músics de música clàssica, aquests temporistes de, uix, no es pot aplaudir, no es pot tossir, i els músics un cantó i el públic un altre.
1: Estic intrigada per l'ocell que sentia, perquè semblava que estigués en una platja tropical, no ho sé. Ha dit, he d'anar a fer un concert, però no sé on ha anat a fer aquest concert. Una gavina no m'ho ha semblat,
4: Els deures per la temporada vinent o per l'any vinent serien establir aquest canal i difondre'l aquí perquè la gent comencés a fer comentaris, suggeriments...
2: Exacte.
4: I aquest debat.
1: Doncs podríem fer-ho. A veure, Alba Pujals, què hi diu l'Alba Pujals?
5: Penso que el que hauríem pogut fer millor és recomanar més música als nostres oients, no només la música que recomanem a cada programa, sinó recomanar concerts en directe, recomanar el que està passant en el nostre país perquè els nostres oients puguin anar a veure aquesta música i aquests músics en directe. I la nota que ens poso seria un 7, però perquè jo sóc molt exigent. Crec que sempre es pot fer millor, però també estic contenta i satisfeta de com ho hem fet, eh? Vull dir que un 7 per mi també és molt bona nota. I no només això, sinó crec que en un futur, per la pròxima temporada, m'encantaria establir més relació amb els oients i que ens puguin comunicar quina de les músiques que recomanem els ha agradat més o per què, o què els hi ha suggerit i si han anat a veure algun concert que els hem recomanat. Això m'encantaria, tenir aquest feedback dels nostres oients.
1: Una mica com la Marina, no? Mm-hmm. És a dir, seria saber establir, que això hauríem de pensar una mica, aquesta mena de feedback, de comunicació amb els oients.
2: Hauríem de fer un Instagram del programa.
1: Sí, sí, alguna cosa
2: s'ha de fer. Que poguéssim gestionar nosaltres, no? Que ara amb les xarxes socials, o un email...
4: O un canal on t'envies notes de veu...
2: Sí,
1: alguna cosa així.
2: I fins i tot que poguéssim fer propostes de programes, que, no? Un tema que els oients els hi pugui interessar.
1: Sí, i tant.
2: Que se'n pugui fer un programa.
1: Pobres alumnes de l'Alba Pujals, ens ha posat un 7 i diu que és una nota boníssima. Home, no dic que no sigui bona, però els alumnes de l'Alba Pujals, això no sé pas quines notes deuen tenir.
2: 7 i mig, 8, no?
1: Oh, no, ha dit un 7, ella ha dit un 7.
2: Sí, però jo ara parlo jo personalment. Parles... Sí.
1: A veure, Marta Pons.
4: Jo estic amb tu, Marta? Jo estic entre l'Alba i la Marina.
1: Sí, la Marina és molt optimista, sempre posa bones notes.
2: Sí, és que ho hem fet molt bé, eh?
1: Jo crec que la Marina estava en un moment d'un procés de platja i sol i ocells que no sé pas.
4: A la platja tot es veu més clar.
1: Sí. Es veu tot molt...
2: 7 i mig, 8, crec que és una nota que ens descriu bastant la feina feta durant aquest any, no?
4: Sí.
1: Molt bé, doncs escolta, dit això, fins aquí la sisena temporada de Músiques Empoderades. Avui hem fet el programa 232. Déu-n'hi-do.
2: Mira, cap i cua.
1: I ara farem l'última audició de la temporada, no? Vinga, va, som-hi.
0: Les Músiques de les Empoderades... en concert.
1: Què sentirem avui?
2: En primer lloc, el Coro Boko Kyuza de Madama Butterfly sota la direcció de Herbert von Karajan i amb l'Orquestra Filarmònica de Viena.
1: De Puccini.
2: De Puccini, exacte.
1: Continuem amb...
4: Amb Juliol, del cicle L'any, de Fanny Mendelssohn, interpretada per Gaia Sokoli al piano.
1: Molt bé. A continuació...
4: Seguirem amb Your Love, de Liz Wright.
1: I, a continuació, també...
2: amb Hang Gliding, de Maria Schneider. I, per acabar, doncs, la nostra història de Judith Nederman i Muchacho.
1: Doncs ens acomiadem, però abans d'acomiadar-nos, deixeu-me fer un anunci. Demà, dia 6 de juliol, de 9 a 11, estrenem a Catalunya Música Tots els matins del món, versió estiu, presentat pel Xavier Montagut, jo mateixa, i amb la col·laboració de tota la redacció de Catalunya Música. Un programa coral, en directe, per mostrar-vos tot el que es fa al país aquest estiu. Els festivals i les propostes musicals més interessants. Per tant, jo us espero a tots demà a les 9 del matí, en directe a la sintonia de Catalunya Música. Ja està, s'ha dit, no? Ha quedat clar. I ara sí, final de festa. Sergi Núñez, Marta Pons, a l'estudi, Marina Sala, Alba Pujals, des de la distància. Moltes gràcies a tothom per les reflexions durant tota la temporada. També agraïments a la Carla González, que va venir a fer-nos suport durant uns quants mesos. Oriol Pinar, tu i jo no anem de vacances. Oi que no? Encara no. No, tu tampoc no vas a vacances. Gràcies a tothom. Ens retrobarem el dia 4 d'octubre. Apunteu-vos-ho a l'agenda, a Músiques Empoderades.
0: La clàssica del futur.

0: La nostra història amb Judit Neddermann i Muchacho.
1: Les músiques de les empoderades en concert. Avui les empoderades han estat Marina Sala, Alba Pujals, Sergi Núñez i Marta Pons. Un programa realitzat i presentat per Rosa Maria Bartroli i Jubal. El suport tècnic és de l'Oriol Pinart. Músiques empoderades, actualitzant la clàssica. Una tarda a l'òpera. Les veus, el repertori, la història i les històries de la lírica des dels inicis fins als nostres dies. Passa una tarda a l'òpera amb Jaume Radigales, els diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Música.
2: A Sonoritats estem atents a les novetats discogràfiques dels nostres intèrprets i compositors i us n'oferim una panoràmica plural i variada. Solistes, grups de cambra, cors, orquestres... Sonoritats, cada diumenge a les 10 del vespre, a Catalunya Música. Amb Albert Torrents.
1: Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.
2: Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.

on vulguis i quan vulguis. Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

A continuació podrem sentir el concert per a piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann, una obra de l'any 1845 dividida en els moviments Allegro affettuoso, Intermezzo i Allegro vivace. Sentim-lo en la versió de Radu Lupu, piano, i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció d'André Previn.

0: Un enregistrament de l'any 1973 amb Radu Lupu al piano i l'Orquestra Simfònica de Londres sota la direcció d'André Previn. Sentíem el concert per a piano i orquestra en la menor, opus 54, de Robert Schumann.
1: Interludi. El moment més clàssic de cada dia a Catalunya Música.
2: Sou a la sintonia de Catalunya Música, que tot seguit us proposa l'audició de la sonata per a piano en re major Kehel 576 de Wolfgang Amadeus Mozart. La versió que us oferim d'aquesta sonata és la que va enregistrar el 1977 la pianista Alicia de la Rocha.

0: La pianista Alicia de la Rocha interpretava la música de Mozart que ara sentíem. Era la sonata per a piano en re major, Kegel 576.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Sentirem a continuació el concerto grosso que Arcangelo Corelli va destinar a la nit de Nadal. És el concert en sol menor, opus 6, número 8, publicat a Amsterdam l'any 1714. Consta de les següents parts: vivace grave, allegro, adagio allegro adagio i vivace allegro largo pastoral. En la versió que sentirem, les parts destinades als violins les fan les flautes, que són Frederic de Ros i Nathalie Huttmann. Amb ells, el conjunt La Pastorella.

0: Amb aquesta pastoral s'acaba el Concerto Grosso en sol menor per la nit de Nadal, opus 6, número 8, d'Arcangelo Corelli. En sentíem una versió en flautes a càrrec de Frederic de Hoos i Natalie Hutman amb el conjunt La Pastorella.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a l'Auditori Enric Granados de Lleida amb una gravació de Catalunya Música d'un concert molt especial que s'hi va fer el mes d'abril de l'any 2024. Un concert de la pianista Marta Argerich amb el pianista Pablo Galdo. Un programa de concert amb Marta Argerich, que és la pianista argentina reconegudíssima internacionalment, nascuda l'any 1941, una de les grans intèrprets del repertori per a piano que ha deixat moments magnífics per a la música i que avui sentirem amb Pablo Galdo, gallec, amb una trajectòria internacional extensa que ha actuat a més de 40 països i de qui Marta Argerich mateix en destaca la seva intuïció musical i la seva excel·lència. I els sentirem a partir d'ara en un concert que va tenir dues parts. A la primera s'hi va interpretar Ma mare loca, de Maurice Ravel, la fantasia en fa menor d'Oig 940 de Franz Schubert i el concertino opus 94 de Dmitri Shostakovich, música per a piano a quatre mans. Després el que sentirem és el Carnaval dels animals de Camille Saint-Saëns, en què els dos pianistes van tocar amb la formació resident a l'Auditori Enric Granados de Lleida, el Lleidart Ensemble. Aquest és, per tant, el contingut d'aquest concert que us oferim avui i que ara comença amb Maurice Ravel i amb aquella suite per a piano que s'inspira en contes infantils. És Ma mère loca, Ma mare loca, és música del compositor francès Ravel que us oferim amb Marta Argerich i Pablo Galdo al piano.

Marta Argerich i Pablo Galdo, els dos pianistes d'aquest concert d'avui, gravació de Catalunya Música de l'abril del 2024. Un enregistrament fet a l'Auditori Enric Granados de Lleida i un concert que ha començat amb la música de Maurice Ravel, amb aquestes peces precioses que s'inspiren en el món dels nens, en els contes infantils. Era el recull Ma mère loua, ma mare loca de Maurice Ravel. La primera obra d'aquest concert que Marta Argerich va fer a Lleida, un concert d'aquesta enorme pianista argentina nascuda a Buenos Aires però que porta cognom català. Resulta que un dels seus rebesavis era de Sisteró, que és un poble molt petit que hi ha als Plans de Sió, a la comarca de la Segarra, un poble on hi havia aquest metge Argerich que va decidir un bon dia anar-se'n a l'Argentina. I d'aquí prové el nom català de la pianista que sentim avui, de Marta Argerich, que fa duo amb Pablo Galdo i que després d'haver interpretat amb ell Ma mare loca, ara tots dos ens ofereixen l'esplèndida fantasia per a piano a quatre mans en fa menor, Deutsch 940 de Franz Schubert.

Franz Schubert en mans de Marta Argerich i de Pablo Galdo, que són els dos pianistes que sentim avui des de la gravació de Catalunya Música feta a l'Auditori Enric Granados de Lleida l'abril del 2024. Ara Argerich i Galdo acaben d'interpretar la fantasia per a piano a quatre mans en fa menor Deutsch 940 de Franz Schubert. Una de les obres centrals dins del repertori del piano a quatre mans, una obra preciosa i inclosa en aquest programa de concert que ha començat amb Ravel i que ara continua amb Dmitri Shostakovich, amb una d'aquelles obres que Shostakovich va compondre per a poder tocar amb el seu fill Maxim. És una obra composta l'any 1953 i que el seu fill, amb una companya d'estudis, quan només tenia 15 anys, va estrenar al Conservatori de Moscou. És el concertino per a dos pianos en la menor, opus 94, i aquesta és la versió de Marta Argerich i Pablo Galdo.

És ell, Maxim Shostakovich, qui amb una companya d'estudis al Conservatori de Moscou va estrenar aquesta obra l'any 1954. I és la que hem sentit avui amb Marta Argerich, que és una dona que ja fa molts anys que va decidir que no volia continuar tocant sola, tot i els grans moments que havia deixat interpretant, per exemple, música de Robert Schumann, versions esplèndides que queden al disc, però que no es reprodueixen ni en els enregistraments ni els concerts que des de fa molts anys fa Marta Argerich, dedicada a compartir sempre escenari amb orquestres o, en aquest cas, amb aquest jove pianista gallec de qui ella en destaca la intuïció musical i que defineix com un pianista brillant. El pianista, cara amb ella, interpretarà fora de programa un fragment de Johann Sebastian Bach, extret d'una de les seues cantates. És aquell fragment meravellós amb dues flautes de bec amb què comença la cantata Gotteszeit ist die allerbeste Zeit. És la cantata número de catàleg 106 i l'arranjament per a piano a quatre mans que sentirem és de l'hongarès Gyorgy Kurtak. Bach, arranjat per Kurtak, amb Marta Argerich i Pablo Galdo. És com continua aquest concert d'avui a Catalunya Música.

Un fragment delicadíssim interpretat fora de programa per Marta Argerich i Pablo Galdo al concert que van fer a l'Auditori Enric Granados de Lleida. Era música de Johann Sebastian Bach, música original per a dues flautes de Beck. Era la sonatina de l'Actus Tragicus, de la cantata Gottes Zeit ist die allerbeste Zeit. El temps de Déu és el millor temps.

la cantata número de catàleg 106 de Bach, però que hem sentit en una versió, en un arranjament per a piano a quatre mans de l'hongarès Gyorgy Kurtak. D'aquesta manera, Marta Argerich i Pablo Galdo han pogut fer seua aquesta música de Johann Sebastian Bach, extreta d'una de les seues esplèndides cantates. La manera com hem enfilat el que és ja la recta final d'aquest concert, que se'n va cap a la segona part, una segona part en què Marta Argerich i Pablo Galdo van interpretar el Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns. El concert havia començat amb un altre francès, amb Maurice Ravel, i s'havia d'acabar amb aquesta suite que Marta Argerich i Pablo Galdo van interpretar amb el Lleida Art Ensemble, que és una agrupació de músics que han compartit estudis i experiències musicals al llarg dels últims anys. Músics formats majoritàriament a l'ESMUC i que posteriorment han ampliat els seus estudis en diverses escoles i conservatoris superiors d'alt prestigi europeu. Des de l'any 2013, el Lleida Art Ensemble és grup resident de l'Auditori Enric Granados de Lleida i la temporada 2023-24, de la qual forma part aquest concert de Marta Argerich que us oferim avui, doncs aquesta temporada era la de la celebració del 10 anys d'aquest conjunt. El Lleida Art Ensemble, que ara sentim amb Marta Argerich i Pablo Galdo, els dos pianistes que interpreten el Carnaval dels Animals de Camille Saint-Saëns.

El públic de Lleida ha entregat el concert de Marta Argerich i Pablo Galdo amb el Lleida Art Ensemble. Ens han ofert el Carnaval dels Animals, la suite de Camille Saint-Saëns, que havia de posar el punt final al recital que aquests dos pianistes, Marta Argerich i Pablo Galdo, van fer a l'Auditori Enric Granados de Lleida l'abril del 2024. Un concert preciós que s'acaba amb aquesta obra de Camille Saint-Saëns, en què hi ha participat el Lleida Art Ensemble, que aquell 2024, aquella temporada, feia 10 anys. Des del 2013, el Lleida Art Ensemble és grup resident de l'Auditori Enric Granados de Lleida. I avui els hem sentit amb Marta Argerich i amb Pablo Galdo, que és el pianista gallec que ha fet duo amb la pianista argentina durant tot el concert. Pablo Galdo ha actuat a quatre mans i a dos pianos amb pianistes com Zoltán Coxis, Stephen Kovács, Lilia Silberstein, Ciprian Katsaris, Philippe Entremont o Tamás Vasari. I avui l'hem sentit amb la pianista nascuda a Buenos Aires l'any 1941, Marta Argerich. Tots dos han interpretat música de Ravel, de Schubert, de Shostakovich i de Camille Saint-Saëns. I ara, fora de programa, tornarem a sentir Saint-Saëns el final d'aquesta suite del Carnaval dels Animals, un final explosiu que fa aplaudir el públic, i aquests aplaudiments s'enllaçaran amb música de l'argentí Carlos Guastavino, que va morir l'any 2000. Sentirem el Bailecito. Són les dues obres fora de programa que van interpretar Marta Argerich i Pablo Galdo a Lleida.

0: El recital de Marta Argerich i de Pablo Galdo a Lleida, a l'Auditori Enric Granados, es va acabar amb música argentina, fora de programa. Hem sentit aquest bailecito de Carlos Guastavino, que és el compositor que va viure del 1912 a l'any 2000. I just abans hem sentit el final del Carnaval dels Animals, de Camil Saint-Saëns, música que s'ha enllaçat amb aquest bailecito que posa el punt final definitiu a aquest concert d'avui, en què ja hem sentit el Carnaval dels Animals de Saint-Saëns amb Marta Argerich, amb Pablo Galdo i també amb el Lleida Art Ensemble, que és grup resident de l'Auditori Enric Granados de Lleida. Això ha estat la segona part d'aquest concert que ha començat amb els dos pianistes tots sols interpretant primer Ma Mère Loi, Ma Mare Loca, de Maurice Ravel, després La Fantasia per a piano a quatre mans en fa menor, Deutsch 940 de Franz Schubert i finalment el Concertino per a dos pianos en la menor opus 94 de Dmitri Shostakovich, una obra de mitjan segle XX. Aquest ha estat el contingut d'aquest concert d'avui de la pianista argentina nascuda a Buenos Aires l'any 1941, Marta Argerich, que té cognom català a causa d'un repadrí que va marxar cap a l'Argentina. Era metge, havia nascut a Cisteró, a la comarca de la Segarra. I Marta Argerich, com tornant als seus orígens, l'abril del 2024 va fer concert amb el pianista gallec Pablo Galdo a l'Auditori Enric Granados de Lleida. És el concert que va gravar Catalunya Música i que us hem ofert avui i que us ha presentat qui us parla, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

Avui, després del concert, us proposem de sentir música del compositor nascut a Lleida, Enric Granados. El trio amb piano Opus 50, que ara hi interprete el trio Beaux-Arts.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música.
2: Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona, recomanat per Catalunya Música.
0: Linkat. A Catalunya Música.
3: Catalunya Música.
0: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

Per a viola sola és la sonata que ara sentirem. El seu autor és el compositor bohèmic Pavel Borkovec, una obra que sentim interpretada per el violista Yitka Ostrova.

0: Era la sonata per a viola sola de Pavel Borkovec, una obra escrita l'any 1931 que sentíem interpretada per Yitka Osprova a la viola.
1: Interludi. El temps dels més clàssics a Catalunya Música.
2: Del compositor Joan Pau Pujol podrem sentir ara la missa Sextitoni a 8, interpretada pel conjunt Exaudinós que dirigeix Joan Grimalt.

0: El conjunt Exaudinos, dirigit per Joan Grimalt, ens oferia la missa Sextitònia 8 de Joan Pau Pujol.
1: Interludi. Quan els clàssics es converteixen en el millor moment del dia, a Catalunya Música.

La cantata que sonarà durant els següents minuts aquí a la nostra sintonia és la cantata Rei del cel, sigues benvingut, la cantata 182 del catàleg de Johann Sebastian Bach. Aquesta interpretació la protagonitzen la contralt Natalie Stutzman, el tenor James Gilchrist i el baix Peter Harvey, amb el cor Monteverdi i els solistes barrocs anglesos dirigits per John Elliott Gardiner.

0: Era la cantata Rei del cel, sigues benvingut, la cantata 182 de Johann Sebastian Bach. La sentíem interpretada pels solistes vocals Natalie Stutzman, contralt, James Gilchrist, tenor, i Peter Harvey, baix, pel cor Monteverdi i pels solistes barrocs anglesos que dirigia John Eliot Gardiner.
1: Interludi. El repertori més clàssic a Catalunya Música.

0: Catalunya Música. On vulguis i quan vulguis.
1: Aquesta és l'hora d'obrir el Teatre d'Òpera a Catalunya Música. Això és Una tarda a l'Òpera. Descobrim la història, les històries i els grans noms de l'òpera. Catalunya Música us convida a passar Una tarda a l'Òpera amb Jaume Radigales.

Sigueu benvingudes i sigueu molt benvinguts a aquesta nova edició d'Una tarda a l'òpera a la sintonia de Catalunya Música, un programa que per 24a temporada consecutiva fem possible Oriol Pinart, el muntatge musical i qui us parla, Jaume Radigales. Nova entrega, nova edició d'un programa que dediquem i que destinem a una sola veu, una de les persones que podríem formar i formen part, de fet, d'aquesta generació daurada de la fonografia operística. Una soprano avui romanesa, tot i que quan va néixer el territori on ella va néixer pertanyia encara a Hongria, i que va ser l'esposa d'un dels grandíssims baritons dels darrers 50 anys del segle XX i part del XXI. Una, podríem dir també que aquest baríton, que obeïa o que responia al nom de Dietrich Fischer-Dieskau, va ser el marit d'una de les millors sopranos d'aquesta mateixa generació dels darrers 25 anys de segle XX i part del segle XXI. Sense més preàmbuls, estem parlant ni més ni menys que de la gran soprano Giulia Baradi.

Nacionalitzada a Alemanya i ja retirada dels escenaris, Júlia Baradi va néixer a la localitat de Nagyavarad, aleshores Hongria, tot i que avui pertany al territori romanès. Naixia l'1 de setembre de 1941 i amb 6 anys va començar a rebre lliçons de violí al Conservatori de Cluj-Napoca, a Romania, i amb 14 de cant amb Emilia Pop, abans de fer-ho a la capital de Romania, a Bucarest, amb Arta Florescu. Va debutar, de fet, com a mezzosoprano. Això passava l'any 1962, quan tenia 21 anys, i ho feia en el paper d'Orfeo, en unes representacions de l'òpera de Gluck, Orfeo et Euridice, i al cap de molt poc saltava ja a un repertori de soprano, com és el de Fiordiligi, la coprotagonista del Così fan tutte de Mozart. L'any 1970 es va unir a l'òpera de Frankfurt i més tard va cantar als principals teatres d'òpera d'Europa. L'any 1973 es va traslladar a Munic, on seria membre de la companyia de l'òpera estatal de Baviera, i després ho va fer a Berlín. Mozart va ser un dels compositors que sempre ha acompanyat la carrera de Júlia Baradi, ja en edat molt jove, com quan tenia 33 anys, moment en què va enregistrar l'òpera Lucio Silla, en el que va ser el primer enregistrament completament integral amb tots els recitatius i amb totes les àries a les ordres de Leopold Hager. Artífacs d'uns enregistraments i d'unes audicions prèvies a les Mozartwoche de Salzburg, en què es van enregistrar totes i cadascuna de les òperes d'infantesa i de primera joventut de Mozart. Uns enregistraments que compten amb la poc imaginativa direcció musical de Hager, però amb el talentàs de repartiments de Somni, per exemple, amb les veus d'Edith Matis, de Lucia Pop, d'Edita Gruberova i també, sí, de Júlia Baradi, que va cantar el paper de Cecilio en aquest enregistrament de Lucio Silla, la tercera i última òpera que Mozart va escriure per a Milà. Sentim d'aquest personatge i d'aquesta òpera l'ària Il tenero momento.

Magnífiques les agilitats que desplega Júlia Baradi en aquesta ària que canta Cecilio en l'òpera Lucio Silla de Mozart en l'ària Il tenero momento, una gravació de l'any 1974 amb direcció musical de Leopold Hager i l'acompanyament de l'orquestra del Mozarteum de Salzburg. Cinc anys després, Júlia Baradi coprotagonitzava un enregistrament en estudi de l'òpera Idomeneo a les ordres de Karl Böhm i davant de l'Staatskapelle Dresden. El paper d'Electra serveix també perquè Baradi desplegui aquest domini de les agilitats i del so staccato al final d'aquesta ària, que és una veritable ària de bogeria. Una ària precedida per un recitatiu, en aquesta ocasió el recitatiu alternatiu, i que Baradi resol meravellosament bé. I atenció, com us dèiem, aquests staccati amb atacs al do sobreaguts atacats de manera impecable en aquesta gravació de 1979.

d'Oreste Deiace, l'ària que canta Electra al tercer i últim acte de l'òpera Idomeneo de Mozart, amb la veu de Giulia Baradi davant de l'orquestra Staatskapelle Dresden, dirigida per Calvem, en una gravació en estudi de l'any 1979 de l'òpera de Mozart. I 11 anys més tard enregistrava les ordres de John Eliot Gardiner i els seus solistes barrocs anglesos La Clemenza di Tito. Baradi interpretava el paper de Vitèlia i de la que sentim l'ària Non più di fiori. Per cert, una òpera i un personatge que Giulia Baradi va cantar a l'escenari del Gran Teatre del Liceu el 27 de febrer de l'any 2002. Una única audició, de fet es van programar dues audicions d'aquesta òpera al Gran Teatre del Liceu en versió de concert, però la segona no la va poder cantar per indisposició. I de fet, Giulia Baradi, hem de dir que l'any 1989 havia cantat per primera vegada al Gran Teatre del Liceu, en aquesta ocasió en el paper de mezzo del Requiem de Verdi. Dues, per tant, varen ser les ocasions que varen tenir d'escoltar-la en directe. Tornem, doncs, a aquesta Clemenza di Tito i aquesta ària del personatge de Vitèlia, en què Mozart reserva un passatge obligat per Corno di Bassetto, destinat al clarinetista de la cort vienesa Anton Stadler, que havia estat el mateix any de la composició de la Clemenza, l'any 1991, el destinatari del concert per a clarinet.

Non più di fiori, l'ària que canta el segon i últim acte de la Clemenza di Tito, el personatge de Vitèlia, que sentíem amb la veu de Giulia Baradi, acompanyada pels solistes barrocs anglesos dirigits per John Eliot Gardiner, en aquesta gravació de 1990 del segell Archive de l'òpera de Mozart, l'última composta pel compositor i la penúltima estrenada setmanes abans de la flauta màgica. Giulia Baradi ha estat una cantant reconeguda i coneguda arreu, ha cantat a teatres com el Covent Garden de Londres, l'Òpera de Viena, el Metropolitan de Nova York, la Scala de Milà, el Teatre Colón de Buenos Aires, la Bastilla de París o el Festival de Salzburg. Ho dèiem al principi, va ser l'esposa, la segona esposa de Dietrich Fischer-Dieskau, que havia enviudat de la seva esposa anterior i que es va casar amb Baradi l'any 1977. El matrimoni va cantar en diverses ocasions, diverses òperes i fins i tot va participar a l'estrena absoluta de l'òpera Lear, que Aribert Reimann va escriure l'any 1978 destinada a l'òpera bavaresa en una producció dirigida escènicament per Jean-Pierre Ponel i que musicalment va ser dirigida pel mateix Reimann en l'estrena. Sentirem ara un breu diàleg entre Cordèlia, la filla petita, i el seu pare, el rei Lear, en aquesta ocasió amb les veus, lògicament, de Giulia Baradi i de Dietrich Fischer-Dieskau. Enregistrament fet al mateix teatre on es va estrenar l'òpera el 9 de juliol de 1978.

Diàleg entre Cordèlia i el seu pare, el rei Lear, amb les veus a Júlia Baradi i Dietrich Fischer-Dieskau en una gravació feta a l'Òpera de Munic el 9 de juliol de 1978 amb la direcció musical del compositor d'aquesta òpera, Aribert Reimann. L'enregistrament posterior el dirigiria Gerd Albrecht. L'energia, la força, el poder expressiu es posen també de manifest en aquesta interpretació que fa Júlia Baradi de l'ària Ben io t'inveni, que canta el pèrfid personatge d'Abigail en el Nabucco de Verdi. Ara sentirem una interpretació en què Júlia Baradi és acompanyada per l'orquestra de l'estat de Baviera dirigida pel seu propi marit, Dietrich Fischer-Dieskau.

Ben Io t'inveni del Nabucco de Verdi amb la veu de Julia Baradi amb l'acompanyament de l'orquestra de l'Estat de Baviera dirigida per Dietrich Fischer-Dieskau, marit de la soprano. Mateix orquestra, mateix director que ara acompanyen Julia Baradi en la memorable escena final del Capriccio de Richard Strauss, la meravellosa escena de Magdalena al final de l'última òpera del compositor bavarès.

Aquesta brevíssima intervenció baritonal és a càrrec del mateix Dietrich Fischer-Dieskau, que dirigia aquí Julia Baradi davant de l'Orquestra de l'Estat de Baviera, aquest final finalíssim del Capriccio de Strauss. I ara anem al fermall d'or, la frase «Anch'io disgiuse un giorno ebbi una gioia il cuore tutto parlarmi intorno un dio de santi amori», que canta Abigail al Nabucco. Domini de la coloratura, homogeneïtat de color i vibrato, magistralment controlat al servei d'aquesta pàgina verdiana.

0: Linkat. El teu enllaç amb la cultura
1: a Catalunya Música.
0: A Catalunya Música. Celebrem el violoncel al Festival Internacional de Música Pau Casals del Vendrell. Coincidint amb la commemoració del 150è aniversari del naixement del mestre, el festival reuneix destacats violoncel·listes de diferents generacions i procedències del 10 al 21 de juliol. Més informació a auditoripaucasals.cat. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka.
0: A Catalunya Música. Catalunya Música.

0: A Catalunya Música comença el concert. Amb Montse Aguilera.
1: Avui us saludem per anar fins a Oslo per sentir un concert que ens farà recórrer l'antic regne de Bohèmia, avui part de la República Txeca, amb tres compositors que comparteixen aquest origen, que van néixer en aquesta República Txeca que té una riquíssima tradició musical. Els tres compositors són Josef Myslivecek i František Xaver Dusek, tots dos nascuts a la dècada dels anys 30 del segle XVIII. Myslivecek va viure fins l'any 81 i Dusek fins quan s'acaballa el segle XVIII, l'any 1799. Pel que fa a Myslivecek, va ser una figura importantíssima del classicisme, influent, per exemple, en Mozart, i Dusek va ser un compositor i pianista bohemi també molt influent. I finalment hi ha Jan Vaclav Borišek, nascut l'any 1791. Ell va viure un quart del segle XIX fins al 1825, i Borišek representa, per tant, l'incipient romanticisme. I tot això és el que sentirem amb àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart, que interpretarà la soprano Mari Eriksmoen. És una de les intèrprets d'aquest concert que dirigirà Vaclav Lux al capdavant de l'orquestra de la Ràdio de Noruega. I la gravació ho és de la Ràdio de Noruega de l'abril del 2023, un dels enregistraments que han arribat a Catalunya Música a través de l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. El programa de concert d'avui és, per tant, com un intent de traçar un fil històric i estilístic des del classicisme i fins a l'adveniment del romanticisme. Aquest programa és com un intent, per tant, de traçar un fil històric i estilístic des del classicisme i fins a l'adveniment del romanticisme. És el que es va titular Un viatge bohemi, un viatge que comencem des d'ara mateix amb Josef Myslivecek, txec, nascut l'any 1737, però conegut com Il Divino Boemo, perquè es va acabar establint a Itàlia i va ser un dels compositors centreeuropeus més influents a la península italiana durant aquell classicisme primerenc. Va viure a Bèrgam, a Bologna, i va conèixer Mozart, i va morir a Roma l'any 1781. I d'allà ara en sentirem la sinfonia en la major, el número de catàleg 27, de Josef Myslivecek. És com comença aquest concert d'avui, amb aquesta sinfonia que ara hi interpreta l'orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció de Vaclav Lux.

Així comença el viatge bohemi que us proposem de fer avui. Ha començat amb el compositor txec Josef Myslivecek, del ple segle XVIII, va néixer el 1737, va morir l'any 1781. I d'ell era aquesta sinfonia en la major que ha interpretat l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Václav Lux. Música de Myslivecek en mans d'aquest director d'orquestra txec, també música de Myslivecek, que va viure bona part de la seva vida a Itàlia. Se'l coneixia com Il Divino Poema i, de fet, va ser a Bologna, on l'any 1770 va conèixer Wolfgang Amadeus Mozart, que és el pròxim compositor d'aquest concert d'avui, perquè ara sentirem la soprano noruega Mari Eriksmoen. Us recordem que hi som a Noruega, som a Oslo, amb una gravació de la Ràdio Noruega de l'abril del 2023. I Mari Eriksmoen és qui ara hi interpretarà una de les dues àries de concert de Mozart que formen part d'aquest enregistrament d'avui. La primera és Misera dove son. És l'ària de concert Köchel 369 que soni així en la veu de la soprano Mari Eriksmoen i l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Václav Lux.

Una de les dues àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart que trobem al programa d'avui, aquesta era Misera d'Ovesson, l'ària número de catàleg 369 i que ha interpretat la soprano Mari Eriksmoen, una soprano noruega nascuda l'any 1983 amb una carrera internacional destacada en òpera i en concerts. Avui l'hem sentit interpretant Mozart amb l'orquestra de la Ràdio de Noruega sota la direcció de Vaclav Lux. En aquest concert, que porta per títol Un viatge bohemi, que ha començat amb el txec Josef Myslivecek, qui va conèixer a Bolonya a Mozart l'any 1770, i un viatge que continua ara amb Schaber František Dusek, que era un compositor i pianista també bohemi, que va conèixer també Mozart. Per exemple, a Praga s'hi van trobar durant l'estrena del Don Giovanni. Doncs de Schaber František Dusek, que va néixer l'any 1731 i va morir quan just s'acabava el segle XVIII, l'any 1799, ara en sentirem la simfonia en si major, la versió de l'orquestra de la Ràdio Noruega sota la direcció de Vaclav Lux.

Música de ple del segle XVIII, música del compositor txec Šabar František Dušek, va viure del 1731 a l'any 1799, i ara en versió de l'Orquestra de la Ràdio de Noruega i sota la direcció del txec Václav Lux, hem sentit la simfonia en si major. D'aquest compositor Dušek, que va conèixer Mozart, per exemple, es van trobar a Praga quan Mozart hi va anar per estrenar el seu Don Giovanni l'any 1787. I Mozart és també un compositor present en aquest enregistrament que us oferim avui, una proposta de concert feta a Oslo com a un viatge bohemi, que hem començat amb Misli Bešek, que a Itàlia, a Bologna, hi va conèixer Mozart. Després hem continuat amb Dušek, va conèixer Mozart a Praga, i el concert s'acabarà amb un compositor que ens porta cap a un altre moment. És un compositor que va néixer l'any 1791, l'any en què va morir Wolfgang Amadeus Mozart. Per tant, amb ell entrarem cap a un inici incipient del romanticisme. Tot això passarà amb Jan Václav Borišek. Però abans, Mozart, que és com el separador entre la música txeca d'aquest concert. De Mozart ve la Mia Fiamma, l'ària Köchel 528, que ara interpreta la soprano noruega Mari Eriksmoen amb l'Orquestra de la Ràdio Noruega, dirigida per Václav Lux.

Segona de les àries de concert de Wolfgang Amadeus Mozart que hi ha en aquest enregistrament d'avui era l'ària Bella Mia Fiamma, el Köchel 528, en la veu de la soprano noruega nascuda l'any 1983, Mari Eriksmoen Kantaje, amb l'orquestra de la ràdio noruega sota la direcció de Vaclav Lux. Són els intèrprets d'aquest concert d'avui que porta per títol Un viatge bohemi, una proposta de Vaclav Lux amb l'orquestra de la ràdio noruega. Ell, txec, nascut l'any 1970 i especialitzat en la música de compositors centreeuropeus, especialment txecs, del barroc i del classicisme. Vaclav Lux és el fundador i director de l'orquestra Collegium 1704 i del conjunt vocal Collegium Vocale 1704, amb el qual recorre la música del segle XVIII. Música que sentim en aquest concert d'avui, que ara s'acaba amb música d'un compositor txec que hi va néixer encara al segle XVIII, l'any 1791. L'any de la mort de Mozart, és Jan Vaclav Voríšek, un compositor que va morir molt jove, als 34 anys, just abans que Beethoven i Schubert. Voríšek va morir l'any 1825. Hi havia viscut en aquella Viena de Beethoven i de Schubert, i a ell, a Voríšek, se'l considera com el precursor del romanticisme txec, que va acabar culminant amb figures com Smetana i Dvořák. Doncs ara el concert s'acaba amb ell, amb música de Jan Vaclav Voríšek, amb la sinfonia en re major, Opus 23, que ara interpreta l'orquestra de la ràdio noruega dirigida per Vaclav Lux.

0: música lluminosa per acabar aquest concert d'avui, l'única sinfonia del txec Jan Václav Voríšek, música composta l'any 1821 i que és com una transició entre el classicisme tardà i el primer romanticisme vienès. Aquest concert ha transcorregut tot ell al segle XVIII amb música dels txecs Josef Myslivešek i música de Franz Schubert Dussek, alternada amb la música de Mozart. Tots dos compositors el van conèixer i el concert s'acaba amb aquesta única sinfonia que va compondre Voríšek, la sinfonia en re major opus 23, una obra composta a Viena quan Mozart havia mort, una obra escrita quan a Viena hi havia el talent de Beethoven i de Schubert, música de Voríšek que va morir molt poc abans que aquests dos grans compositors. Voríšek va morir molt jove, als 34 anys, l'any 1825. I la seva música és la que posa avui el punt final del concert que va fer l'orquestra de la ràdio noruega sota la direcció del txec Václav Lux a Oslo l'abril del 2023. És el viatge bohèmic que hem sentit avui des d'aquesta gravació de la ràdio noruega que ha arribat a Catalunya Música gràcies a l'intercanvi de l'emissora amb la UER, la Unió Europea de Radiodifusió. Un altre concert que us ha presentat qui us parle, Montse Aguilera. Com sempre, tot un plaer. Mos tornem a trobar. A reveure.
1: El concert, un programa de Catalunya Música.

0: on vulguis i quan vulguis.
1: Avui, després del concert Wolfgang Amadeus Mozart i el seu concert per a flauta i arpa, en versió d'Emmanuel Pahud, flauta, i Marie-Pierre Langlamé, arpa, i la Filarmònica de Berlín, sota la direcció de Claudio Abbado.

Aquest era el concert per a flauta i arpa de Wolfgang Amadeus Mozart, amb Emmanuel Pahut, flauta, i Marie-Pierre Lenglamé, arpa, que han tocat amb la Filharmònica de Berlín, dirigida per Claudio Abbado.

0: El baix baríton Brinterval arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran lit de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Música.
1: Linka. A Catalunya Música. Viu en directe els concerts Clàssica a la Platja a Catalunya Música. Aquest dijous 9 de juliol, a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica de Barcelona i Nacional de Catalunya, sota la batuta del seu director titular, Ludovic Morló, proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada màgica amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Esther Plana. Aquest dijous, dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la Platja, en directe a Catalunya Música.
2: Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.

0: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.
1: És un plaer retrobar-vos a l'hora de començar un nou capítol de Sonoritats a Catalunya Música, disposats a acompanyar-vos durant la propera hora d'emissió amb la selecció musical que ja tenim preparada, feta, com sempre, a partir dels últims enregistraments d'autors i intèrprets catalans. En aquest cas, comencem per un compositor català, Bernat Vivancos, i un cor estranger, el cor de la Ràdio de Letònia, però que té molta vinculació amb aquest autor des de fa una colla d'anys. Una de les últimes col·laboracions d'aquestes veus amb el músic català porta per títol Tenebrae i parteix de l'ofici de vespres de la Setmana Santa que va musicar Bernat Vivancos per encàrrec del Festival de Peralada. Després del concert es va fer l'enregistrament que sentirem tot seguit. Aquest és el fragment que porta per títol O vos omnes.

Obos omnes. Hem sentit un fragment de l'ofici de vespres Tenebrae facta esunt de Bernat Vivancos. Aquesta és la música que el compositor català va posar a aquest text per encàrrec del Festival de Peralada de Pasqua, on es va estrenar i, més tard, el cor de la ràdio de Letònia va enregistrar al seu país aquesta música. Aquesta ha estat la nostra proposta per encetar unes sonoritats d'avui a Catalunya Música que ara continuen per un terreny diferent, amb la sonoritat del piano, perquè el pianista Emili Brugalla ha enregistrat una selecció del catàleg de Frederic Mompou. El disc porta per títol simplement Piano Works i és el que enceta una col·lecció anomenada Llum del segell Neu Records. El disc conté peces com les variacions sobre un tema de Chopin o els cicles Impressions i Cants màgics. També les següents tres variacions.

Hem sentit les tres variacions de Frederic Mompou interpretades al piano, esclar, per Emili Brugalla, música composta l'any 1921, més o menys contemporània de la resta que ha enregistrat aquest pianista en un dels seus últims discos, el primer per a la col·lecció Llum del segell Neu Records. Seguim endavant a les sonoritats de Catalunya Música, ara retrocedint en el temps, fins a l'època del compositor Santiago de Murcia, que ha estat escollit pel violinista Jorge Jiménez per a un disc titulat Curiosa, que reuneix músiques molt diverses entre elles, que segons el mateix intèrpret, ell ha anat trobant al llarg de la seva carrera artística. Per subratllar d'alguna manera els seus vincles extremenys o els seus orígens amb aquesta regió de la geografia espanyola, Jiménez ha enregistrat el Fandango, que pertany a una col·lecció diversa del Códice Saldívar número 4. L'arranjament és d'ell mateix i d'aquesta manera fa amb el violí el següent homenatge a la guitarra espanyola.

0: El violinista Jorge Jiménez interpretava aquest fandango original per a guitarra del compositor Santiago de Murcia, que el mateix Jiménez ha arranjat i enregistrat per formar part d'un disc que porta per títol Curiosa. Amb aquesta música arribem més o menys a l'equador del nostre temps, a les sonoritats d'avui a Catalunya Música.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets del país a Catalunya Música.
0: I replanem el fil amb una de les grans obres del repertori coral i orquestral. Estem parlant de la Passió segons Sant Joan de Johann Sebastian Bach, un dels grans monuments també de la música barroca, és clar, en el qual Savall ha fixat la seva mirada i ha convidat la Capella Reial de Catalunya i el Concert de les Nacions també, unes de les seves acadèmies de joves, amb la qual juntament durant el mes de març de 2024 va fer una àmplia gira de concerts amb aquesta obra. D'aquesta obra emblemàtica en sentim a continuació una de les àries de tenor de la segona part

Hem sentit, és clar, música de Johann Sebastian Bach, aquest fragment de la segona part de la seva Passió segons Sant Joan, música enregistrada per Jordi Savall al capdavant de la Capella Reial de Catalunya, Le Concert de Nation i un dels seus projectes d'acadèmies per a joves músics que va enregistrar aquesta obra al març de 2024 després de fer una gira de concerts arreu de la geografia europea. Ara tornem al piano, abans sentia música de Montpou en aquest mateix programa. Ara és el torn de Santiago de Masarnau, un compositor del segle XIX en el qual han fixat la seva mirada Josep Colom i Clàudia Dafne Sevilla, un triple disc compacte editat pel segell Eudora, en el qual trobem, entre d'altres, la següent obra que porta el número d'opus 3, La Fosànica.

0: La Fosànica, l'Opus 3 de Santiago de Masarnau, un compositor nascut i que va viure i treballar tot al llarg del segle XIX, format a París, com molts contemporanis seus, i en el qual han fixat la seva mirada els pianistes Josep Colom i Clàudia Dafne Sevilla, que en un triple disc compacte recullen el seu catàleg pianístic. Aquest que hem sentit, com dèiem, era una mostra del catàleg d'aquest compositor i d'aquest triple disc que ha publicat el segell Eudora. I seguim endavant, ara tornant al segle XX, o més ben dit al XXI, i és que el compositor Benet Casablancas ha volgut celebrar el seu 70è aniversari amb un disc recopilatori, porta per títol The Essential Collection, i recull alguns dels enregistraments preferits pel mateix compositor. Entre d'altres, i per exemple, la primera comercialització de l'enregistrament de 7 escenes de Hamlet que l'Orquestra Simfònica de la BBC va fer sota la batuta de Josep Pons. En sentirem a continuació l'últim fragment que porta per títol justament Desenllaç, i un enregistrament en el qual també va participar com a recitador lector Ray Firon.
1: I am dead, Horatio. Wretched queen, adieu. You that look pale and tremble at this chance, that are but mutes or audience to this act, had I but time as this fell sergeant Death is strict in his arrest. Oh, I could tell you. But let it be. Horatio, I am dead. Thou livest. Report me and my cause aright to the unsatisfied. If thou didst ever hold me in thy heart, absent thee from felicity a while, and in this harsh world draw thy breath in pain to tell my story. The rest is silence.

0: Amb aquest desenllaç que acabem de sentir, acaben les set escenes de Hamlet de Benet Casablanques, que l'Orquestra Simfònica de la BBC va enregistrar l'any 1989 sota la batuta de Josep Pons i que ara s'ha comercialitzat per primera vegada aquest enregistrament en el marc del disc titulat The Essential Collection, un recopilatori amb algunes de les millors obres del compositor Benet Casablanques, escollides per ell mateix per celebrar el seu 70è aniversari. Amb aquesta música hem arribat avui al final del programa, al final d'aquestes sonoritats en les quals desitgem, evidentment, com sempre, que hagueu trobat alguna peça o més d'una del vostre gust, tot desitjant, doncs, que la nostra selecció us hagi fet companyia durant aquesta última hora de ràdio. Ens acompanyem tot emplaçant-vos, com sempre, a la nostra pròxima edició, que serà ben aviat en aquesta mateixa sintonia, la de Catalunya Música. Allà us esperem.
1: Sonoritats. Una selecció de música i d'intèrprets catalans a Catalunya Música. Sonoritats. Una tria de les millors edicions de música clàssica. Amb Albert Torrents.

Aquest dilluns a Catalunya Música, tots els matins del món. Versió estiu. La clàssica més fresca pels matins de juliol. Amb Xavier Montagut i Rosa Maria Bartroli, de dilluns a divendres, de 9 a 11 del matí.

Textures infinites marquen l'inici del trajecte, avui amb Spring, de la pianista polonesa Hani Arrani. Un ambient oníric que et condueix a un destí insospitat, el viatge en el temps que proposen a Winged Victory for the Sullen amb el seu track 13th Century Travelogue.

La inspiració pot arribar com un llampec en el moment més inesperat. La productora de Brooklyn, Rachika Nayar, la convoca a través de la seva guitarra, processada amb Marigolds and Tulsi. El batec canvia i s'eleva ara amb Bonobo i Rosewood, un collage hipnòtic.

Ecos de Morricone amb alta intensitat emocional. Senties Los Chicos Tristes, una proposta d'Hermanos Gutiérrez des del seu quart àlbum, El Bueno y el Malo. Reposes ara amb Nils Fram i Right, Right, Right.

Un camí tranquil, això és el que proposa el duet escandinau Svanevor Cardip a cavall entre el minimalisme, el jazz i el folk. El cel s'obre i l'experimentació s'imposa amb Fantas, una creació de Caterina Barbieri en versió per guitarra elèctrica de Walter Zanetti.

un trencaclosques de peces desiguals, rugoses i esmolades que estranyament encaixen. Això és Buffering Proem, un track del productor Jane the Clouds des del recent Oportet 475. Moment per a terrenys més ferms amb The Lake Isle, Dola Yeilo i les veus del conjunt Tenebrae.

Potser ningú encara ha capturat la fosca palpable de la nit, com Frédéric Chopin. Nelson Freire interpretava el seu nocturn número 6 en sol menor, la peça que et fa arribar a l'última parada del teu camí, Last Song, de Clocks, amb la veu de Matt Berninger.

Viu en directe els concerts Clàssica a la platja a Catalunya Música. Aquest dimecres 8 de juliol a les 9 del vespre, a la platja de Sant Sebastià de Barcelona, l'Orquestra Simfònica del Gran Teatre del Liceu i Josep Pons a la direcció proposen fer un viatge per les grans tradicions musicals d'Europa i l'Amèrica Llatina. Una vetllada única amb el mar de fons i els comentaris de Maria Montes i Marta Lanau. Aquest dimecres dona la benvinguda a l'estiu amb el concert extraordinari Clàssica a la platja. En directe a Catalunya Música.

A continuació podrem sentir el triple concert per a violí, violoncel i piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven, una obra de l'any 1807 que el compositor va dedicar al príncep Lobkowitz. En sentim la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, Yo-Yo Ma, violoncel, Mark Celster, piano i l'Orquestra Filarmònica de Berlín sota la direcció de Herbert von Karajan.

S'acaba aquí el triple concert per a violí, violoncel, piano i orquestra en do major, opus 56 de Ludwig van Beethoven. N'hem sentit la versió d'Anne Sophie Mutter, violí, Yo-Yo Ma, violoncel i Mark Zelster, piano, amb l'Orquestra Filarmònica de Berlín i sota la direcció de Herbert von Karajan.

La música de Robert Schumann és la que proposem tot seguit a la nostra sintonia. Avui aquí a Catalunya Música sentirem el quartet de corda en la major, opus 41, número 3, en la versió enregistrada pel Quartet Melos.

0: Acompanya'ns. Això és el Nocturn de Catalunya Música.
1: Som a la sintonia de Catalunya Música. Si voleu seguir amb nosaltres, podreu sentir ara el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Kehel 211, que Wolfgang Amadeus Mozart va compondre l'any 1775. En sentim la versió de Giuliano Carmignola, violí, i l'orquestra Mozart, dirigida per Claudio Abbado.

0: Hem sentit el concert per a violí i orquestra número 2 en re major, Köchel 211, de Wolfgang Amadeus Mozart, en la versió de Giuliano Carmignola, violí, i l'orquestra Mozart, dirigida per Claudio Abbado.
1: Catalunya Música.
2: Tot seguit sentirem el quartet de corda número 3 en si bemoll major, l'opus 67 de Johannes Brahms, interpretat pel quartet La Salle.